excusa, és vell prou que nota, és vell prou que sent, cada instant que plora.

llaurat pels anys. És vell, prou que ho sent, és vell, prou que ho sap, és vell, prou que ho

0: cantar con paz de tamboril.
1: Radio Arels, a Elna, 95.

0: Ràdio Arrels, a Vilanova d'Aragó, 95.
1: Escolteu Ràdio Arrels.
2: A Serdinyà, 95.5.

0: Ràdio Arrels.
1: M'havien dit que la vida no val per gran cosa, se'n va en un instant com es fonen les roses, que el temps no s'atura i no és més que un malson, que aquesta tristesa és el seu gran tresor. M'havien dit que els dibuixos que van fer la sorra no són eterns, se'n van amb les ones, i sé que per molt que m'arrenqui la pell, serem un record que es perd amb el vent.

i no sé què pensar. M'havien dit que el destí es burla de tot, que mai dona res i ens veu com un joc, que el poder ser feliç ho tenim a l'abast, però s'escola entre els dits quan te n'has adonat.

que la vida no val per gran cosa, que se'n va en un instant com es fonen les roses. M'havien dit que el temps corre i no és més que un malson, que aquesta tristesa és el seu gran tresor.

els minyones de Canet. Diu que tenen el cul net. L'altre dia em vaig veure una que s'hi feia amb un rasclet. Les minyones del color.

surten al carrer i estan cansats de falses promeses. Sona un tret com un fuet i cau mort les mans estès.

L'unitat no té destí, l'univers no és cap llimona. Tinc un passaport que diu

Ràdio Arrels. Pero venan solos.

0: nous disputons chez des amis.
1: Yo no sé què quan camines i aquest posat mig despenjat esquinxar-se en estel.

0: Rosselló, Vallespí, Conflent, Cerdanya, Capcir i Fenolleda.
1: Ràdio Arrels.
0: Ràdio Arrels. Let me tell ya.

0: Ràdio Arrels, són les 6.
1: Ràdio Arrels.
2: Arrels.
3: El matí és clar i lluminós amb un ventet de llevant. A la tarda gira tramuntana i s'acosta una massa nubulosa que va d'oest a est i que afecta primer els nostres relleus. És carregada d'electricitat, el que pot donar un ambient tempestuós, tanmateix, amb precipitacions moderades. La temperatura màxima és dolça i homogènia a tot el territori. 22 als Angles i Sayagusa, 26 a Oleta, 27 a Codalet, 28 a Llupià, 27 a Sant Cebrià, 28 a Ribes Altes, 25 a Colliure, 27 a Sant Joan Pla de Corts i 26 a Presa Molló, avui Sant Medar. Si plou per Sant Medar, si hom no beu vi, menja bon llard. És el dia dels mars i dels oceans. A Argelers, l'aigua del mar és a 20 graus.
4: Ràdio Arrels, a Tresera, 95.
5: L'hora, 100% en català.
6: A Ràdio Arrels.

0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Pareu bé les orellanes, la sarsuela es porta l'oli, filets de veu esqueixada, potatge de nens eutròfics.

i al carrer. Però ells les volen ajuntar, ells faciliten la caiguda, qualsevol bala perduda, que aixina pot més triar. I els carrers fan amb...

0: Una hora 100% en català.
1: Estàs tan lluny de mi com el meu poble del seu país, com la bohèmia de París, com el meu dol del teu llençol.
2: Estic tan lluny de tu com l'amor és lluny de Roma, com Nova

0: Ràdio Arrels. Cada dia i cada hora en català.
1: Singaradangoroi.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Vilatges del Conflent. Anirem al Baix Conflent, a la vall del Llec, a Espirà de Conflent. És el baia Roger Pallès que ens acompanya. És la primera part. Avui ens trobem a Espirà de Conflent amb el seu batlle, Roger Pallès. Roger Pallès, bon dia.
3: Bon dia.
2: Abans de tot, una carta d'identitat d'Espirà de Conflent.
3: Sí, Espirà és un petit poble, però que ha grossit una mica. Hi havia 175 habitants i ara som 250, a prop de 250. I l'objectiu és de pujar a 300.
2: Donc és la vall del Llec?
3: Sí, és la vall del Llec. I hi ha dos pobles que amb Estué, els veïns i amics Estué, constituem aquell vall.
2: Hi ha també el vilatge que és separat una mica en dos, no?
3: Clar, hi ha el poble que és el poble més important, que és el poble central, direm, i hi ha un veïnat que és, que m'estic al veïnat jo, que es diu La Vall, LAVAILL.
2: La Vall.
3: La Vall.
2: I ara estem a l'Ajuntament, Ajuntament que ha tingut d'altres funcions abans.
3: Sí, som aquí a l'Ajuntament que era l'escola antic i que hi havia una classe únic, es diu, amb una mestressa. L'he conegut també, jo he vingut en aquesta escola. Sí.
2: Bon, el visitem a l'Ajuntament, potser hi ha alguna cosa interessant, potser, i fins i tot segur hi ha alguna cosa interessant.
3: Veurem aquí la sala del Consell Municipal, i que és una sala de casament també, és aquí que estaven petits quan venien a l'escola i la mestressa era aquí, a prop d'aquí, i veien les finestres, totes les sesos que l'estiu, la tardor, l'hivern, veien la neu a caure també i la primavera arribar.
2: Hi havia una classe única?
3: Sí, hi havia una classe única, des del CP fins al CM2.
2: I també a l'Ajuntament hi veiem moltes fotos antigues i el que potser crida l'atenció abans de parlar de les fotos és un gran rellotge, una...
3: Sí, és la rellotge d'origen de l'Església, no és romànica, no. Sí...
2: L'església?
3: Sí, l'església, sí, la veurem després. I és un mecanisme que s'atrapaven al alt del campanar i venia una persona cada setmana a pujar els pes, perquè funciona amb els pes, això, i feia tocar les campanes i tot, i donava l'hora del poble.
2: I fotos antigues?
3: Sí, tenim fotos antigues que representen el poble també antic, perquè hi havia un campanar que va ser destruït en 1914, i aquestes fotos són molt maques, perquè se veu les feixes, els horts, ara tot això hi ha arbres per tot, es deixat a l'abandon, això... és una cosa que no és una bona cosa, direm, perquè la gent té el menester d'horts, sí. Més que mai, diré, perquè les coses són molt cares i volen ben menjar. Això és un patrimoni important del poble.
2: I del campanar, quan anirem a l'església en tornarem a parlar, perquè ha canviat, no és el mateix ara. Evidentment, el president de la República, la Mariana...
3: Teniu una foto aèriana que és de 1955, a Poprès, que sabeies que hi havia olius, hi havia vinya, la cultura era diferent d'ara, eh? Que és més recent la foto, i se veia, ara se veu, bon, però han estat arrencats presseguers, pomers, hi havia pomers antes, però presseguers que eren més recent, i bon, vinyes també hi havia antic, i els presseguers no resta res ara. Només que userda per als animals, per a les vaques i tot.
2: Ara que parlem d'agricultura, de què viuen la gent globalment aquí a Espira de Conflent?
3: Ja encara queda agricultors, és la principal activitat, però bon, la gent se'n van a treballar a Perpinyà, se'n van a treballar a Prades, se'n van a treballar a Illa, tenen treballs a l'exterior del poble. Aquests agricultors és una renaixença de l'agricultura. Renaixença, olius, però d'una manera diferent, perquè se'n van a cuir amb la màquina. Hi ha manglanes, plenta amb manglanes també. Hi ha abelles també, hi ha un apicultor. Fan diverses activitats. Que és una riquesa també ara, de tenir això, l'agricultura. I el bestiar també.
2: I alguns ramaders.
3: Sí, que van tenir un problema molt...
2: De vaques.
3: Sí, de vaques. Va ser el ramat de vaques en el poble que va tenir el mes de vaques mortes, van ser picades, van ser matades amb l'ADNC, que hi havia un sol que tenia vaques, i tot el bestiar va passar.
2: Aquest ajuntament, antic escola, on en Roger Pallès, que és filla d'Espirat, té records, eh?
3: Sí, molt records, sí, amb els companys, que tinc al Consell Municipal, també. Hem fet un camí llarg, em sembla, perquè hi ha anys d'això, Hi ha anys d'això.
2: Bé, si us va bé, sortirem de l'Ajuntament... I la bandera catalana, que és...
3: Bueno, aquí som país català, Som Conflent en país català i hem posat una bandera. Tens el drapeu, que és el drapeu francès, perquè som la República Francesa, tens el drapeu europeu, ben evidentment, i el drapeu, la bandera catalana.
2: Molt bé, esteu orgullós d'aquesta catalanitat. Un cop feta la presentació a l'Ajuntament, antiga escola, sortirem pels carrers d'Espirà de Conflent amb el batlle Roger Pallès. Vilatges del Conflent.
4: Enric Balaguer.
5: Radio Arels, a Salelles, 95.
1: Radio Arels. Radio Arels.
6: Radio Arels. Són les 7. L'informatiu. A Radio Arels.
7: Bon dia, som dilluns 8 de juny i us informa Paula Escudero. La Casa de la Generalitat acull des de fa uns dies el Monument als Catalans de França, que ha fet l'escultora Duaita Prats. L'obra porta el nom de la dedicatòria que Jacint Verdaguer va fer a l'obra Canigó i es pot veure a la planta noble de la casa. Duaita Prats, escultora.
8: Catalans de França, com a monument, el que expressa i explica és, dintre del projecte que vaig engegar fa... més de 2 anys, Llengua, Natura i Pàtria, doncs que més enllà de banderes, de fronteres, hi ha una pàtria comuna que tots reconeixem dins nostra i que ve molt marcada doncs, per aquest amor pel català, per la nostra llengua, i aquest amor per les nostres terres.
7: Una obra carregada de simbolisme que ret homenatge als catalans de França. La CGT alerta del possible tancament o transformació de 8 oficines de correus de Catalunya Nord entre el 2026 i 2027, entre elles les de Cervera, Colliure i Canus. El sindicat demana als alcaldes que reaccionin per evitar la pèrdua d'aquest servei públic de proximitat. La Post assegura que encara no s'ha pres cap decisió definitiva i que el procés de concertació continua obert. La CGT reclama també reunions públiques per informar la població sobre el futur d'aquestes oficines. A l'estat francès, l'Assemblea Nacional ha aprovat una proposició de llei per reduir progressivament la presència de cadmi als fertilitzants agrícoles. Aquest metall pesant, classificat com a cancerigen, es troba dins les terres agrícoles i dins nombrosos aliments de consum habitual. El text preveu rebaixar els límits autoritzats de cadmi a partir del 2027, malgrat l'oposició del govern i del Rassemblement Nacional. La iniciativa haurà de ser examinada ara pel Senat abans de convertir-se definitivament en llei. A la Costa Vermella, després de 4 mesos d'obres, la major part del camí del litoral ha reobert al públic. Diversos trams havien estat tancats arran dels desprendiments i desperfectes causats per un episodi de fortes pluges el passat mes de gener. Tot i la reobertura, 3 sectors continuen tancats per motius de seguretat amb itineraris alternatius a Argelers i Banyuls. La prefectura recorda als excursionistes la importància de respectar la senyalització i les restriccions d'accés. Després de 7 mesos de treball, les assises de la viticultura han definit un full de ruta per assegurar el futur de la vinya a Catalunya Nord. Entre les mesures destacades hi ha auditories de les cooperatives vinícoles, possibles fusions per reforçar-ne la viabilitat econòmica i el desenvolupament de l'enoturisme per promocionar millor els vins del Rosselló. El pla també aposta per adaptar el sector al canvi climàtic, especialment pel que fa a l'accés a l'aigua i l'evolució dels conreus. Un comitè estratègic farà seguiment de l'aplicació d'aquestes mesures abans del final d'any. Acabem amb esports. El rugbi A13 català tenia cita aquest cap de setmana a l'estadi Jean Bouin de París, aquest dissabte. Els Dracs catalans han escollit aquest prestigiós lloc per celebrar el seu 20è aniversari. Malauradament, l'adversari, els Guerrers de Wigan, era massa potent i s'han inclinat amb un contundent 16-40. Just abans s'ha disputat la final del Campionat de França, Carcassona-Pià, en un partit excepcional de suspens. Els catalans s'han emportat el títol gràcies a un drop de Teo Fages a la prolongació. El planxot torna a Catalunya 7 anys després de la victòria de Sant Esteve 13 català i a Pià 13 anys després. Escoltem l'entrenador de Pià, Benoît Albert, just després del partit.
9: Oh, és increïble, increïble. És una festa per tot un poble, el poble català, el poble de Pià, molt complicat, cap a l'últim moment. Carcassona és una gran equipa. Són feliç. Màgic, París, aquest camp, 20.000 persones. És una festa per al rugby 13.
7: I us deixem amb la previsió del temps.
2: El matí és clar i lluminós amb un ventet de llevant. A la tarda gira tramuntana i s'acosta una massa nubulosa que va d'oest a est i que afecta primer els nostres relleus. És carregada d'electricitat, el que pot donar un ambient tempestuós, tanmateix, amb precipitacions moderades. La temperatura màxima és dolça i homogènia a tot el territori. 22 als Angles i Sallagosa, 26 a Oleta, 27 a Codalet, 28 a Llupià, 27 a Sant Cebrià, 28 a Ribes Altes, 25 a Colliure, 27 a Sant Joan Pla de Corts i 26 a Presa Molló, avui Sant Medar. Si plou per Sant Medar, si hom no beu vi, menja bon llard. És el dia dels mars i dels oceans. A Argelers, l'aigua del mar és a 20 graus.
5: Radio Arrels, a Vilafranca, 95.5.
6: Cada dia, Radio Arrels dona veu al territori. Explica el que passa i ho fa sempre en català. Aquesta presència constant necessita avui el teu suport. Ajuda'ns entrant a donatius.radioarrels.cat. i junts aconseguirem que ningú no faci callar la veu de Catalunya Nord. donatius.radioarrels.cat
4: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
6: Cultura a Ràdio Arrels. Amb Miquel Martínez Vila.
10: Un monument dit als catalans de França es va presentar fa uns dies a la Casa de la Generalitat de Perpinyà amb aquest nom, doncs, que recorda a també una dedicatòria que va fer Jacint Verdaguer a Catalunya Nord. L'escultora que ha fet aquest monument és la Duaita Prats. Bon dia.
11: Hola, bon dia.
10: Que t'hem contactat, doncs, perquè ens expliquis una mica què és aquesta obra que heu fet. Primer de tot, explica'ns una mica què és això que has presentat a la Casa de la Generalitat, aquest monument.
11: Sí, doncs els catalans de França és un monument dedicat a Jacint Verdaguer i dedicat en els 140 anys de la publicació Canigó, però sobretot doncs, està dedicat a tots vosaltres, als catalans de França. Com Verdaguer va utilitzar aquesta dedicatòria escrita pel seu gran llibre, per Canigó, ell es va significar molt concretament ja d'entrada en aquell llibre, doncs m'ha semblat que manllevar-li el títol per posar-hi el títol en aquest monument era rodó. Llavors els catalans de França, com a monument, el que expressa i explica és, dintre del projecte que vaig engegar fa més de 2 anys, Llengua, Natura i Pàtria, doncs que més enllà de banderes, de fronteres, hi ha una pàtria comuna que tots reconeixem dins nostra i que ve molt marcada doncs, per aquest amor pel català, per la nostra llengua i aquest amor per les nostres terres. És una manera de veure-ho molt pròpia de Verdaguer i és una manera que jo doncs, adapto absolutament i que intento expressar a través de tots aquests monuments situant-los a indrets del territori que em semblen significatius i relacionats també amb la vida, amb etapes vitals del literat.
10: Ara deies col·locant-los a diferents punts i, de fet, aquesta obra dels catalans de França diríem que té una obra germana a Folgueroles, també dedicada a Verdaguer i feta amb el mateix marbre, no? Si no vaig mal encaminat.
11: Sí. Sí, ara fa un any vàrem inaugurar, també per la Festa Verdaguer. La Festa Verdaguer es dona sempre en aquesta època de l'any perquè agafa la data en la que Verdaguer va néixer i la data en la que Verdaguer va morir. I pel mig hi queden aquestes 3 setmanes i escaig on la Fundació Verdaguer doncs, prepara la Festa Verdaguer. I l'any passat, per la Festa Verdaguer, doncs, vaig proposar aquest monument que fos a Folgueroles, que és la pàtria més petita, diguéssim, de Verdaguer, és el seu lloc de naixement, i per Folgueroles havia pensat fer, dintre del poema visual, faig com conjunts monumentals, conjunts escultòrics. I dintre d'aquell conjunt hi havia la que crec jo que ha estat la primera reproducció mai feta amb marbre roig, amb marbre, de fet, del llibre Canigó. I em vaig guardar un tros del bloc, d'aquest mateix bloc de l'any passat, perquè ja tenia el cap de situar, com a agermanament simbòlic, situar a la Catalunya Nord també un altre llibre, un altre Canigó, amb el marbre roig, aquest marbre roig d'Alacant. I el lloc de la Catalunya Nord que tenia molt al cap doncs, era Perpinyà. I aquest bloc, efectivament, doncs, ha servit per reproduir una de les peces que forma aquest monument que es va inaugurar la setmana passada a la Casa de la Generalitat de Catalunya a Perpinyà.
10: I aquest monument es podrà veure dins de la Casa de la Generalitat?
11: Sí, aquest monument custodia, jo dic que custodia, La sala d'actes està al, diguéssim, al primer pis, en aquesta planta noble que té la Casa de la Generalitat, en aquest pati que és, on es veuen aquestes arcades i on ja es dona accés directament doncs, al lloc on passen les presentacions, etc. I per allà doncs, hi passa moltíssima gent que espero que es vegi doncs, homenatjada, reconfortada, que empatitzi, que al final aquests monuments, tots els de llengua, natura i pàtria, el que volen és recordar-nos que el català és una llengua molt, molt bonica, que Verdaguer la va poemar meravellosament i que tots plegats doncs, ho podem celebrar i celebrar-ho d'una manera cordial i però d'una manera ferma també, no? A través d'aquests monuments. Jo ho faig i convido a la gent a fer-ho. I sí, tothom que vulgui el pot anar a veure, és clar.
10: Precisament parlem d'un monument per la ràdio, potser no és l'objecte més radiofònic. No sé si ens pots ajudar una mica a que els oients visualitzin mentalment com sí. És aquesta escultura.
11: Sí, perquè bé, a més, com que cada moment el preparo amb ingredients del lloc, doncs crec que sí que val la pena que l'expliqui perquè d'aquesta forma potser inclús desperti una mica més la curiositat i aquesta empatia, no?, que deia. El monument és raconer, diguem-ho així, participa doncs, d'aquesta entrada que dic i d'aquesta mena d'arcades de claustre. En aquest racó hi he preparat una base de marbre de la Sénia, que és triangular. Llavors, a la cara de davant inscriu una part del cant 6, on precisament s'explica, Verdaguer explica, recull la llegenda de la formació de Perpinyà, que devia escoltar en les seves nombroses vingudes a Perpinyà, Perpinyà-Verdaguer, i tenia molts llaços, el llaç més fort i més conegut que hi tenia d'amistat era amb Justí Peprats, l'erudit, no?, catalanista, que era escriptor, era traductor, i que sempre el va acollir, que inclús en moments molt futurs de la seva vida més endavant doncs va romandre fermament al seu costat. Justí Peprats, o vés a saber qui, doncs li devia explicar la llegenda de Pere Pinya i de la formació de Perpinyà. I ell ho recull a Canigó. En una part del poema l'explica meravellosament com ell sap fer-ho, no?, en una forma poètica bellíssima. I llavors, això que està inscrit a baix a la pedra continua una mica més amunt, diguem així, i a la part superior doncs, hi trobarem aquesta reproducció amb marbre roig d'Alacant d'aquest llibre Canigó. Al costat seu, per davant, una dona d'aigua de les meves, diguéssim. Jo faig dones d'aigua ja fa molts anys, a la meva manera. Són dones d'aigua que estan fusionades amb la natura. És un aire surrealista el que té la meva obra. I en aquest cas, aquesta dona d'aigua, que és una dona ocell, doncs és de bronzo. I després al costat, com jacent, no?, per dir-ho així, en sobre d'aquesta superfície on s'hi situen la dona i el llibre, hi ha una branca d'olivera que és tan pròpia de la vostra contrada. I aquesta branca d'olivera que serveix per explicar la força de l'arrel local, de l'arrel tradicional i de tot això que no hem de perdre, i també el vincle amb la natura, i també, en aquest cas, em serveix per enviar un missatge de pau i de cordialitat que et deia abans. Aquesta branca d'olivera està feta amb bronzo, amb marbre verd i amb obsidianes. Les olives negres són obsidianes. I ja està, vull dir, aquest és el conjunt, no és molt gran perquè l'espai no ho és, però és suficient perquè la gent doncs, el vegi. No, els monuments no tenen per què ser molt grans. el que han de ser és molt visuals i, per mi, bàsicament, tenir contingut. Això és fonamental. Vull dir, un monument perquè sí, no, per mi no té sentit. Vull dir, ha de ser un monument que comuniqui. La força del monument és la potència del seu missatge.
10: Doncs el millor que pot fer la gent per veure aquesta potència al missatge és anar-lo a veure, doncs, com dèiem, a la Casa de la Generalitat de Perpinyà. En tot cas, ho hem pogut comentar i ens ho ha pogut explicar Doita Prats, escultora d'aquest monument, monument als catalans de França, doncs, en homenatge a aquesta dedicatòria de Verdaguer. Doita Prats, moltes gràcies.
11: Moltes gràcies a vosaltres i espero que aquest cinquè monument ja de Llengua, Natura i Pàtria doncs, el rebeu amb tota l'amistat i amb tota la bona intenció amb el qual està fet. Gràcies.
5: Radio Arrels, a Font Romeu, 93.1.

Si anessis lluny, tan lluny que no sabés, tan lluny que no sabés, tampoc ningú sabria el meu destí.

0: Si anessis lluny, tan lluny que no et sabés, tan lluny que no et sabés.
1: Ràdio Arrels, a Morellàs, 88.2.
2: Les efemèrides musicals d'en The Rock. Laura Bertran.
3: El 8 de juny del 2023 s'acaba la segona edició d'Eufòria, el programa de nous talents de TV3. Si el 2023 va guanyar la Jim, l'any següent, el 2024, tot i la victòria del Lluís, hem de subratllar la trajectòria del nord-català Julien, aquí conegut com a Julio León. Després d'un inici discret i marcat d'una banda per una trilla de cançons que el propi Julien desconeixia i les referències regulars a la llengua francesa, en particular per part del presentador Miqui Núñez en els tres primers programes, finalment, el cantant de Banyuls va començar a destacar entre els favorits tant del públic com del jurat. Escoltem la versió de Va com va, d'Ubidi Muñoz, que el Julien va interpretar a la final d'Eufòria just després de saber-se la seva tercera posició del podi.

0: Acabem d'escoltar Va com va, d'Ovidi Muñoz, interpretada per Julien.
1: Radio Arrels, cada dia i cada hora en català.
2: Era més bonic el meu país.
3: Des del 1981, aquesta ràdio ha anat acumulant un fons sonor

0: Brussel·les són gràcies a la intervenció d'en Jaume Mir, que era un català, acceptant allà, que va fer molts serveis al poble belga quan l'invasió alemanya, que els alemanys el van condemnar a mort i Alfons XIII li va salvar la vida. Gràcies a aquest català, doncs, es va poder aconseguir que la gent que era expulsada de França anés cap a Bèlgica, que van ser acollits per la gent, per la població, com uns herois. Mm. Uns herois. No. Una mena d'heroi i de quixot a la vegada.
1: Sí.
0: No? Perquè es caricaturitzava una mica.
1: Un heroi romàntic.
0: Una colla de romàntics, sí. No? I me recordo molt bé que jo vaig ser el darrer, la darrera expedició de sortida aquí a la caserna. Si bé aquí a Catalunya Nord, en aquells moments la simpatia envers nosaltres era molt superficial, una mica cridanera els primers dies, però després es va apaigabar, no? En canvi, hi havia una grossa solidaritat amb nosaltres, amb el que representàvem, amb el que volíem fer era a Tolosa, on el món occità es va mobilitzar entorn dels catalans que tinguin el coratge d'encarar-se amb l'imperialisme espanyol.
1: Sí.
0: Quan vam arribar a Tolosa, hi havia una gentada. Sabia que aquell dia passava la darrera expedició i amb crits, amb banderes, i ens van obsequiar amb vi, amb tota mena de vitualles. Sobretot amb vi molt bo, de 20, 22, 23 graus. Aleshores, nosaltres se'ns va acudir. Va acudir fer una mica de broma, no? I com que sabíem que els que ens acompanyaven, que eren molt sensibles, no?, a l'alcohol. I aleshores els vam convidar. I els vam convidar de tal manera que quan vam arribar a l'estació del Quedercer, on ja s'esperaven les autoritats a París per agafar-nos i portar-nos allà on se'ns havia destinat, vam baixar nosaltres i ens vam presentar amb ells, perquè vam veure tot l'equip del Neri, i diu, i on són els altres? Diu, aneu allà, que estan borratxos. No, els hi vam dir.
1: El judici va tenir una repercussió molt important, no?
0: Va tenir una... És formidable, perquè va tenir... per això dic que va ser, des del punt de vista polític, va ser una cosa meravellosa, perquè per primera vegada al món van saber que hi havia un poble que era oprimit, que es deia Catalunya, i hi havia uns homes que havien aixecat amb armes per alliberar aquest poble oprimit, i no solament per això, sinó per portar el país al camí de la democràcia, al camí de la llibertat, perquè nosaltres lligàvem totes les dues coses, en obert-se al món, les inquietuds del món, no? I sobretot en aquest moment en què el feixisme naixia. I aleshores això va servir enormement per explicar del món, davant del món, per dir davant del món que existíem. Però al mateix temps, això va servir per part dels francesos de fer el procés del feixisme italià. Sí. Va ser el procés del feixisme incipient en el món. És una cosa importantíssima aquesta. I això es va fer gràcies al fet de França Molló.
2: 1986, Josep Marlés va donar testimoniatge d'aquells anys d'activisme polític i militar per a proclamar la independència de Catalunya al costat de Francesc Macià, que 5 anys després guanyaria les eleccions i seria elegit president de la Generalitat de Catalunya, acabada de restablir.

0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: El matí és clar i lluminós amb un ventet de llevant. A la tarda gira tramuntana i s'acosta una massa nubulosa que va d'oest a est i que afecta primer els nostres relleus. És carregada d'electricitat, el que pot donar un ambient tempestuós, tanmateix, amb precipitacions moderades. La temperatura màxima és dolça i homogènia a tot el territori. 22 als Angles i Sallagosa, 26 a Oleta, 27 a Codalet, 28 a Llupià, 27 a Sant Cebrià, 28 a Ribes Altes, 25 a Colliure, 27 a Sant Joan Pla de Corts i 26 a Presamollo, avui Sant Medard. Si plou per Sant Medard, si hom no beu vi, menja bon llard. És el dia dels mars i dels oceans. A Argelers, l'aigua del mar és a 20 graus.
1: Ràdio Arrels, a Enveig, 93.1.
2: L'Europa de les llengües, un viatge lingüístic arreu del continent. Amb Miquel Martínez Vila.
3: Avui som a la península ibèrica a l'estat espanyol.
4: Sí, si pensem les llengües ibèriques, segur que la majoria de vosaltres en parlareu del català, del castellà, del portuguès, el basc i el gallec. Però hi ha alguns altres idiomes que són menys forts i que no van aconseguir ser oficialitzats i, per tant, estan molt pitjor que aquestes llengües que ara us deia. Un dia ja vam parlar en aquest programa de l'aragonès i avui anem més cap a Ponent i serem a Astúries, al nord de la península, on s'hi parla un idioma propi conegut com a asturlleonès.
3: Si es diu asturlleonès, entenc que no només es parla Astúries.
4: Efectivament, si veieu els mapes lingüístics o de províncies històriques de la península, veureu que la majoria d'elles són verticals, de nord cap a sud. Això es pot veure molt fàcilment amb el mapa de Portugal o, per exemple, amb el mapa dels Països Catalans, que són, diguem, més estrets que alts. Això té una explicació molt simple, i és que els regnes catòlics van conquerir aquestes terres als musulmans i els van conquerir de nord cap a sud. Per tant, cadascú conqueria, diguem, la seva zona en vertical cap avall. L'asturlleonès no és una excepció i en aquest cas des d'Astúries baixa per l'oest de la regió de Castella i Lleó i toca algunes zones de Portugal.
3: I quanta gent el parla actualment?
4: Es calcula que aquest idioma el parlen poc més de 500.000 de persones, la majoria d'ells són Astúries, però encara hi ha unes quantes persones a l'oest de Lleó i a Portugal. En el cas de Portugal és especialment a la comarca de Miranda de Douro. Legalment, els estatuts de Castella i Lleó i d'Astúries recullen tímidament l'existència d'aquesta llengua, tot i que no té una protecció massa gran en aquests territoris. A Portugal també està reconegut a la zona on es parla i, tot i que no és oficial, és present a la retolació dels carrers i s'ensenya de forma optativa als col·legis. A més, té alguns programes a la televisió pública asturiana i, de fet, ara podrem sentir un fragment d'un d'aquests programes i, si algú dels que ens escolta té sentit el castellà o el gallec, veurà que s'assembla força a les dues llengües.
5: Estamos en Campumanes, en el Concello Chena, lugar de paso obligado si subes pel Puerto Pallares y arrodeado de montes per guapos. Si no vinistis en Tobía, ya estáis tardando. Venir a dar un paseín per aquí.
3: Té una gramàtica enorme, l'asturlleonès?
4: La norma, diríem, oficial d'aquest idioma és la de l'Acadèmia de la Lingua Asturiana, un organisme del qual es va començar a parlar al segle XVIII i que són els responsables de la normativització d'aquest idioma. Malgrat que el nom de l'acadèmia, diríem, que només se centra en Astúries, les seves normes són bastant flexibles i permeten que els parlants lleonesos o mirandesos s'hi puguin adaptar a la seva manera. Tot i això, els mirandesos, és a dir, els portuguesos que parlen asturlleonès, van decidir, al tombant del segle XXI, de crear la seva pròpia norma, cosa que va estar impulsat pel Consell Municipal de Miranda amb la Universitat de Lisboa. Aquesta nova norma s'apropa més al portuguès i la seva voluntat és representar l'asturlleonès, però només en aquella comarca.
3: La llengua està molt amenaçada i diluïda amb el castellà.
4: De fet, aquesta llengua s'havia parlat fins a Extremadura, que és bastant més al sud, i a Cantàbria, que és més al nord-oest, però en aquestes zones es va perdre ja fa molts anys, I hem d'entendre que el regne de Lleó es va integrar a Castella ja al segle XIII. I com que és molt a prop del centre de poder castellà, doncs la influència d'aquesta llengua castellana ha estat realment enorme. És molt semblant al que va passar a les llengües d'oïl de l'estat francès, les més properes a París, que han estat de les més afectades per aquesta influència doncs, del francès, en aquest cas parisenc.
3: I acabem sempre amb una recomanació de lloc per visitar.
4: Sí, avui us recomano visitar Cudillero, que és un petit poble costaner del nord d'Espanya, Astúries. És conegut per les seves cases de colors, que pugen pels pendents com si fossin graderies, i per tenir un port pesquer molt actiu amb un ambient local. És un lloc bastant tranquil, ideal per fer una escapada d'estiu, perquè a més la temperatura, diguem que és bastant suau. A Astúries hi acostuma a fer una mica més de fresqueta doncs, que a Perpinyà, i és un dels reclams turístics de l'estiu per fugir de la calor. A més, la gastronomia doncs, d'Astúries és bastant coneguda. I acabarem ara escoltant l'himne d'Astúries amb la seva versió asturlleonesa. Astúries.

0: L'Europa de les llengües, un viatge lingüístic arreu del continent. Amb Miquel Martínez Vila.
1: Rayo Arels.

0: Pau Casals, una vida per la música i per la pau.
1: Ramon Bal.
0: Enric Balaguer. Neix el festival.
1: Llavors, l'any 49 hi ha aquest primer concert a Sant Miquel de Cuixà.
0: Que se'n parla molt poc d'aquest, eh?
1: Se'n parla molt poc i és llàstima perquè és en aquest festival que torna a tenir contacte amb certs músics que van venir i d'això, que després es van lligar, d'això, i quan hi haurà el festival del 1950, el primer festival, has de pensar que els músics del festival ja alguns havien vingut ja l'any d'abans.
0: I l'any d'abans no hi havia Teulada a Cuixà?
1: No hi havia Teulada a Cuixà, no. No, era l'aire lliure i totes després els assaigs es van fer després a Cuixà sense Teulada, ben entès. Llavors aquí va ser Alexander Schneider que va reunir un comitè, tens que agafar el programa d'aquella època, allà tota la gent que van participar, que van ajudar, però és clar, calia passar pels oficials de l'estat francès, perquè un dels grans problemes que, bom, això d'aquí te'n puc parlar d'una mica més íntimament, perquè en aquell moment, veiem, Casals, fem primerament una remarca, Casals no ha tingut mai cap secretari perquè no ha tingut mai menester de ningú com a secretari, s'ho feia tot ell. Però el que tenia menester era d'algú que s'anomenava de secretari que escoltés les respostes que llegien Casals a la gent. Quan li escrivia algú, ell contestava. Però abans d'enviar la carta, tenia menester de llegir-la amb algú, de fer-li el comentari a cada frase, de demanar què en pensava, ah sí, de ratificar, ah és veritat, ah li hauria pogut dir això també, això. I per tant, aquest paper de secretari el va fer el Joan de la Vedra tot el temps que ell va estar amb en Casals. Però el 48 el Joan de la Vedra se'n va anar i va ser el meu pare que li va succeir. I quan el meu pare ho va deixar l'any 52, va ser en Josep Maria Corredor que ho va fer. I a partir d'aquí va fer el llibre. Llavors, en aquell moment, en Casals, els americans la tabalen, la tabalen no el deixen viure. No el deixen viure i fins que cedeixi, que cedeixi.
0: Escoltem un extracte de la pel·lícula Pau, la força d'un silenci.
2: De veritat que no té mai tentacions d'oblidar la seva promesa i tornar a fer concerts?
3: És que potser ha tornat la democràcia al meu país.
4: Tothom sap el que fas aquí.
1: I ell va cedir en el fet que va acceptar que el festival es fes aquí. Però sobretot, l'element que va ser, al meu entendre, decisiu és perquè era el bicentenari de la mort de Joan Sebastià Bach. Ell, Joan Sebastià Bach, era la seva ídola.
5: Estic mirant d'organitzar un festival commemoratiu. Vostè és la màxima autoritat d'en Bach.
3: No tocaré en públic, ni als Estats Units, ni enlloc.
6: Ningú no et jutjarà si canvies d'opinió.
3: No, és que no canviaré.
7: Sóc massa vell, fresquita.
8: Torni a protestar, pugi a l'escenari. El Festival Bach és l'excusa perfecta, no en trobarà cap altra de millor.
5: I si tots els músics vinguessin a Prada a tocar amb vostè?
3: Això és diferent.
1: I, per tant, ja sabia, l'Alexandre Schneider, ja sabia que amb això sí. M'agafaria. I el va agafar amb això. I van fer el festival en honor de Joan Sebastià Bach. I llavors van provar de buscar un lloc per fer-ho. Es van donar compte que a Sant Miquel de Cuixà era impossible, la Teulada, si plovia, tot això, i van pensar a l'església de Prada. Ara, et dic pas el problema que va ser de tenir l'església de Prada. El bisbat, el capellà, la gent de missa, tot això, ningú volia que es fes el festival a l'església de Prada.
5: Quanta gent hi cap?
9: Molta, però aquí s'hi ve a resar. No a fer soroll.
5: Si el mestre diu que ha de ser aquí, serà aquí.
1: Per fer això, van tenir de maniobrar d'una manera fantàstica. I, a part de maniobrar i de dir, sí, però hi ha això, ho fem, sí, però hi ha això, ho fem, sí, però hi ha això, ho fem, resultava que al darrer moment l'acústica no els va satisfer. I per tant, per mor de que l'acústica els satisfés, van demanar de posar tot un sistema de fils amb ploms que feia, que tapava la mitja volta de l'església. Mm-hmm. Imagina't, la gent que era en contra es van posar encara més en contra de veure això en una església. Finalment es va acceptar. Finalment es va acceptar i aquí va arribar tots aquests músics del món, van arribar a Prada i que es van allotjar pràcticament tots a casa dels particulars. Mm. Per tant, la gent després s'abrallaven per tenir-ne un. Perquè l'un deia, jo tinc les Neides, jo tinc la Miss Foler, jo tinc l'un, jo tinc l'altre, m'entens? I llavors això va crear un lligam enorme entre la gent de Prada i els músics del festival. Ara bé, cal dir el que és, que la gent de Prada que podien acollir algú era pas el pobre desgraciat que anava a fer la llenya al bosc i que anava això. Eren les famílies de Prada. Però, en fi, va ser una gran cosa que es fes i que es pogués fer d'aquesta manera. I el festival va ser un èxit del punt de vista musical, del punt de vista social, del punt de vista econòmic, a tots els punts de vista va ser un èxit enorme. I això és opinió meva, és opinió meva. La gent de Prada van descobrir més el festival perquè va venir el Vincent Auriol, president de la República, la reina de Bèlgica i la reina d'Itàlia, que perquè era Pau Casals que ho feia. Es fa el festival a Prada i ve aquesta gent d'arreu del món i la gent de Prada queden sorpresos. Sorpresos per la qualitat de la gent que venen i de la manera que ha anat. I la manera... pensa que, veiem, el dia de la Sant Pere, el dia de la Sant Pere de Prada, que és la festa major de Prada, hi ha músics del festival que són a Prada pel festival. Però el dia de la Sant Pere surten al carrer a fer la festa de Sant Pere. I hi ha un record inoblidable de la farandola del final de la Sant Pere amb els músics de la cobla, i amb els músics de la cobla l'Alexander Schneider torrat com una mitja amb el seu violí de concert seguint i captant les músiques, ben entès, i a mi que amb Balbino Giné, el pintor, que era més torrat que ell, i que fan la festa tota la nit i que els hi va quedar un record inolvidable. Això mai s'havia vist a Prada, sobretot. Potser s'havia vist en altres llocs, però a Prada mai s'havia vist. Llavors la gent de Prada van quedar estranyats tot això. I, cosa que va ser encara més sorprenent, en aquell moment, per la gent de Prada, tots aquesta gent eren espanyols. I van descobrir que Casals els deia que no volia tocar més enlloc mentre Catalunya no tindria el seu problema, mentre que Catalunya, el Franco i el Franquí. Van descobrir tot d'un cop que hi havia un problema a Catalunya. Tot d'un cop es van donar compte que, sí. Després va baixar la cosa i va calguer esperar la Universitat Catalana d'Estiu per molt que la gent al cap d'uns anys s'avisessin que els que venien no eren espanyols sinó que eren catalans. Festival de l'any 1950 s'acaba amb èxit.
10: I és aquest any 50 que ja havien vist Sant Oriol?
1: Sí, el primer.
10: Ah, d'acord.
1: És el primer festival que hi ha Ben Sant Oriol, president de la República, la Marie José de Bèlgica, i la seva filla, que era en aquell moment d'Itàlia.
10: D'acord.
1: Bueno, entre altres, que va venir molta gent. Sí, sí. Més.
0: Era la 11a part de Pau Casals, una vida per la música i per la pau. Amb Ramon Gual. Es tracta del film Pau, la força d'un silenci, dirigida per Manuel Huerga, protagonitzada pel Joan Pera en el paper de Pau Casals. Una emissió de Ràdio Arrels Conflent.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: La crònica del planeta. CO2 a Ràdio Arrels.
0: Albert Noguer.
2: El retorn de les microcentrals hidroelèctriques. Bon dia. La microhidroelectricitat és una tecnologia que aprofita el cabal dels rius o canals per produir electricitat a petita escala. El principi és senzill. L'aigua en caure o circular amb un cert desnivell impulsa una turbina que transforma l'energia mecànica en energia elèctrica. Aquestes instal·lacions tenen una potència reduïda, normalment inferior a uns quants megawatts, però ofereixen avantatges destacats. Una producció estable, un impacte ambiental limitat i la possibilitat d'integrar-se en infraestructures existents com canals d'irrigació o antics molins. Un exemple es troba a Catalunya Nord, a Vinçà, amb la microcentral de la Lentilla. El projecte aprofita el canal agrícola de la plana de la Lentilla, construït inicialment per al regadiu. Fora dels períodes de màxima demanda d'aigua, una part del cabal és desviada cap a una turbina que genera electricitat abans de retornar l'aigua al seu curs. La instal·lació, posada en funcionament l'octubre del 2020, disposa d'una potència de 0,36 megawatts i produeix al voltant d'un gigawatt anual, suficient per cobrir el consum d'uns 200 habitatges. El funcionament és doblement beneficiós. D'una banda, porta ingressos addicionals a l'associació que gestiona el canal, que pot reinvertir-los en el manteniment del sistema de reg, de l'altre injecta energia renovable a la xarxa, contribuint a la transició energètica del territori. El disseny garanteix també que el turbinatge no interfereixi amb l'aigua destinada a l'agricultura ni amb el subministrament domèstic.
3: Ràdio Arrels, a la Llagona, 93.1.

0: Radio Arès, a Prada, 95.5.
1: Escolteu Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels. Són les 8. L'informatiu. A Ràdio Arrels.
3: Bon dia, som dilluns 8 de juny i us informa Paula Escudero. La Casa de la Generalitat acull des de fa uns dies el Monument als Catalans de França, que ha fet l'escultora Duaita Prats. L'obra porta el nom de la dedicatòria que Jacint Verdaguer va fer a l'obra Canigó i es pot veure a la planta noble de la casa. Duaita Prats, escultora.
4: Catalans de França, com a monument, el que expressa i explica és, dintre del projecte que vaig engegar fa més de 2 anys, Llengua, Natura i Pàtria, doncs que més enllà de banderes, de fronteres, hi ha una pàtria comuna que tots reconeixem dins nostra i que ve molt marcada, doncs, per aquest amor pel català, per la nostra llengua, i aquest amor per les nostres terres.
3: Una obra carregada de simbolisme que ret homenatge als catalans de França. La CGT alerta del possible tancament o transformació de 8 oficines de correus de Catalunya Nord entre el 2026 i 2027, entre elles les de Cervera, Colliure i Canus. El sindicat demana als alcaldes que reaccionin per evitar la pèrdua d'aquest servei públic de proximitat. La Post assegura que encara no s'ha pres cap decisió definitiva i que el procés de concertació continua obert. La CGT reclama també reunions públiques per informar la població sobre el futur d'aquestes oficines. A l'estat francès, l'Assemblea Nacional ha aprovat una proposició de llei per reduir progressivament la presència de cadmi als fertilitzants agrícoles. Aquest metall pesant, classificat com a cancerigen, es troba dins les terres agrícoles i dins nombrosos aliments de consum habitual. El text preveu rebaixar els límits autoritzats de cadmi a partir del 2027, malgrat l'oposició del govern i del Rassemblement Nacional. La iniciativa haurà de ser examinada ara pel Senat abans de convertir-se definitivament en llei. A la Costa Vermella, després de 4 mesos d'obres, la major part del camí del litoral ha reobert al públic. Diversos trams havien estat tancats arran dels desprendiments i desperfectes causats per un episodi de fortes pluges el passat mes de gener. Tot i la reobertura, 3 sectors continuen tancats per motius de seguretat amb itineraris alternatius a Argelers i Banyuls. La prefectura recorda als excursionistes la importància de respectar la senyalització i les restriccions d'accés. Després de 7 mesos de treball, les assises de la viticultura han definit un full de ruta per assegurar el futur de la vinya a Catalunya Nord. Entre les mesures destacades hi ha auditories de les cooperatives vinícoles, possibles fusions per reforçar-ne la viabilitat econòmica i el desenvolupament de l'enoturisme per promocionar millor els vins del Rosselló. El pla també aposta per adaptar el sector al canvi climàtic, especialment pel que fa a l'accés a l'aigua i l'evolució dels conreus. Un comitè estratègic farà seguiment de l'aplicació d'aquestes mesures abans del final d'any. Acabem amb esports. El rugbi A13 català tenia cita aquest cap de setmana a l'estadi Jean Bouin de París, aquest dissabte. Els Dracs catalans han escollit aquest prestigiós lloc per celebrar el seu 20è aniversari. Malauradament, l'adversari, els Guerrers de Wigan, era massa potent i s'han inclinat amb un contundent 16-40. Just abans s'ha disputat la final del Campionat de França, Carcassona-Pià, en un partit excepcional de suspens. Els catalans s'han emportat el títol gràcies a un drop de Teo Fages a la prolongació. El planxot torna a Catalunya 7 anys després de la victòria de Sant Esteve 13 català i a Pià 13 anys després. Escoltem l'entrenador de Pià, Benoît Albert, just després del partit.
5: Oh, és increïble, increïble. És una festa per tot un poble, el poble català, el poble de Pià, molt complicat, cap a l'últim moment. Carcassona és una gran equipa. Són feliç. Màgic, a París, aquest camp, 20.000 persones. És una festa per al rugby 13.
3: I us deixem amb la previsió del temps.
6: El matí és clar i lluminós amb un ventet de llevant. A la tarda gira tramuntana i s'acosta una massa nubulosa que va d'oest a est i que afecta primer els nostres relleus. És carregada d'electricitat, el que pot donar un ambient tempestuós, tanmateix, amb precipitacions moderades. La temperatura màxima és dolça i homogènia a tot el territori. 22 als Angles i Sayagusa, 26 a Oleta, 27 a Codalet, 28 a Llupià, 27 a Sant Cebrià, 28 a Ribes Altes, 25 a Colliure, 27 a Sant Joan Pla de Corts i 26 a Pres de Molló, avui Sant Medard. Si plou per Sant Medard, si hom no beu vi, menja bon llard. És el dia dels mars i dels oceans. A Argelers, l'aigua del mar és a 20 graus.
2: Ràdio Arrels.
7: Com cada mes, contactem la Clàudia Pujol. La Clàudia Pujol és la directora de la revista Sapiens, la revista d'història dels Països Catalans. Bon dia, Clàudia.
8: Bon dia, com esteu?
7: Com cada mes estem frisosos per conèixer el sumari de la revista i a portada del mes de juny s'hi veuen tres guerrers, tres homes armats que s'allunyen d'un poble que acaben de saquejar. Fan cara de ser mercenaris.
8: Sí, sí, ho eren uns mercenaris. Aquest número del Sapiens dediquem la portada en un tema absolutament desconegut, no? Que hem titulat precisament Les invasions desconegudes i que és, va ser la guerra sense nom que va sacsejar Catalunya al segle XIV. No? T'explico, durant el regnat de Pere el Cerimoniós, per tant estem a la segona meitat del segle XIV per situar-nos, Catalunya doncs, va patir una dotzena d'incursions armades protagonitzades per companyies de mercenaris. Estem parlant de soldats professionals, soldats que havien combatut a la Guerra dels 100 Anys i que un cop acabades les campanyes a França bé, es van convertir doncs, en grups errants. Eren homes armats, sense senyor, sense sou, que van començar a baixar cap al sud buscant un botí fàcil. Aquests soldats no venien a conquerir territori, sinó que venien a saquejar, no? Tu deies a l'inici. Entraven ràpidament, cremaven collites, segrestaven pagesos, exigien rescats i desapareixien abans que ningú pogués reaccionar. Tot això ho sabem perquè el medievalista Flossel Sabater porta molts anys estudiant aquest tema. De fet, ha consultat una quarantena d'arxius d'arreu del país i ha pogut reconstruir tot aquest fenomen. Perquè el que semblaven que eren episodis locals i inconexos, doncs en realitat era un autèntic sistema de terror. Una mica la pregunta és, i per què fins ara havien passat desapercebudes aquestes invasions? No estem parlant que fos l'agressió oficial d'un príncep o d'un país contra un altre, no? Que és el que estem acostumats, sinó que es tractava això, no? De companyies difícils de definir i, a més, aquestes invasions havien quedat amagades en documents dispersos. No? En l'arxiu municipal de Vic s'explicava un cas, el de Crespià un altre, el de Montblanc un altre, en registres notarials, correspondència reial, causes judicials... No? Estava tot molt, molt dispers. Clar, també ens adonem la gran paradoxa que hi va haver, no? Quan es van produir aquestes invasions, que va ser que la corona no tenia capacitat de resposta immediata. A diferència d'altres monarquies europees, el rei no podia mobilitzar un exèrcit per decisió pròpia, perquè, com saps, doncs aquí a Catalunya teníem el sistema aquest pactista de la corona d'Aragó que obligava doncs, a negociar qualsevol recurs i qualsevol recursos i impostos amb les Corts. Clar, mentre es discutien en com reaccionarien, els mercenaris ja havien saquejat el territori i havien fugit, no? I atrapa'ls. Clar, això va generar una sensació d'indefensió molt i molt gran. De fet, només els rumors sobre la proximitat de les companyies s'escampaven de vegades més ràpid, no? que l'arribada dels mateixos soldats i dels mateixos cavalls. I el pànic doncs, es va convertir en una arma molt, molt, molt potent. De fet, només la notícia que ja s'acostaven aquests soldats ja provocava doncs, fugides massives, abandonament de masos, abandonament de terres... I aquí és on aquestes invasions van acabar transformant el país. Davant d'aquesta incapacitat del poder reial, les viles petites i mitjanes van haver d'organitzar-se soles. Es van construir o es van reforçar noves muralles, saps avui com passegem, no ho sé, per Cervera, per Montblanc, per Manresa, per Girona, no? doncs moltes de les muralles es van construir precisament en aquest moment per aquests atacs d'aquests mercenaris, però a més doncs es van crear impostos extraordinaris, altres mecanismes de defensa locals, perquè la població, doncs, bé, quan hi havia aquests rumors, abandonava temporalment el camp i es refugiava dins d'aquestes ciutats emmurallades per estar més protegits. Per tant, tota aquesta arquitectura defensiva que avui doncs, contemplem, podríem dir-ne com un patrimoni turístic, prové de tot això que va ser un autèntic trauma col·lectiu. I és que, a més, hi va haver una altra conseqüència molt, molt profunda. Enmig d'aquest caos va començar a reforçar-se una idea de protecció compartida del comú, de la terra, no de la comunitat. Per tant, d'alguna manera, aquell perill invisible va obligar el país a repensar-se políticament, a repensar-se socialment. Per tant, en certa manera, considero que és fascinant a vegades pensar que unes bandes de mercenaris errants, no, que eren els mercenaris aquests que havien quedat desvagats de la Guerra dels Cent Anys, per tant, unes bandes de mercenaris nascudes d'aquest desordre europeu de la Guerra dels Cent Anys, acabessin deixant una empremta tan profunda en el que va ser doncs, la configuració de política urbana i fins i tot mental de la Catalunya baix medieval.
7: Si aquests bàndols venien del nord, això vol dir que el Rosselló devia ser a primera línia.
8: Oh, i tant, clar, perquè ells atacaven en dues bandes dels Pirineus, evidentment, sí, primeríssima línia, sí. O sigui, les viles de les de Rosselló i les de l'Empordà doncs, van ser una de les primeres. De fet, fins i tot entre les viles de Rosselló i de l'Empordà, expliquem una anècdota, que és que s'avisaven de l'arribada dels invasors amb senyals de fum. Bé, van haver de buscar molts mecanismes, alguns dels quals doncs, molt, molt curiosos, no? Per saber doncs, quanta gent venia, no tenien tot un codi que els permetia indicar la quantitat de soldats que es disposaven a creuar la frontera, per quin punt. Clar, Perpinyà, per exemple, doncs, era la primera ciutat, no?, que veia el senyal i el repetia perquè es veiés a Coll Lliure i el transmetia perquè arribés a Torroella i des d'allà a Girona. Bé, va ser uns mecanismes que es van haver d'inventar fruit de la necessitat que hi va haver.
7: Sí, tenim encara alguns vestigis de torres de guaita.
8: I tant.
7: Un altre tema és el retrat que feu del Josep Manyer, un exiliat català, si he entès bé, exiliat al Regne Unit, que feia ràdio a la BBC.
8: Sí, és una biografia molt interessant, la del Josep Manyer. Nosaltres posem el focus en un episodi molt, molt concret, que és molt simptomàtic. Com efectivament deies, ell va exiliar-se al Regne Unit després de la Guerra Civil i des de Londres, i durant 10 anys va liderar un programa anomenat Catalan Program a la BBC, que va esdevenir doncs, l'espai de referència radiofònica en català d'aquest primer franquisme. Estem parlant de 1946, no? Més o menys. Amb el suport doncs, de figures com Josep Trueta, de Batista i Roca, i malgrat doncs, les reticències del govern britànic, i ens entenem, no volia molestar Franco més del necessari, la BBC al final va acabar aprovant un programa íntegrament en català, no? Aquest Catalan Program, que era un espai cultural, amb poemes, amb música, amb literatura, amb veus com Carles Riba, Josep Maria de Sagarra, Maria Manent. Per tant, enmig de la censura franquista, aquesta BBC doncs, es va convertir en una finestreta de llibertat. El programa va durar gairebé una dècada, fins 1954, i va emetre més d'un centenar d'edicions, però bé, al final amb la normalització diplomàtica amb el règim franquista es va precipitar tot al final. No? Les pressions de Madrid van acabar silenciant aquestes emissions a mitjans dels anys 50. Però, malgrat tot, Manyer sempre va defensar que aquella aventura havia valgut la pena, no? Perquè quan, durant els anys que a Catalunya doncs, el català era perseguit, hi havia una veu que continuava parlant-lo des de Londres.
7: I se conserven els enregistraments o tot això era en directe?
8: No, es conserven els guions, però malauradament no es conserven els enregistraments. És una cosa molt curiosa, estàvem convençuts que hi havia d'haver aquests enregistraments, però no existeixen. Van contactar fins i tot amb la BBC, tot plegat, però els enregistraments no existeixen. Sí que hi ha els guions, sí que tenim tots els guions, per tant, es podrien recrear i es podria fer alguna cosa amb tot això, però malauradament no podem escoltar la veu.
7: Llàstima. Canviem de lloc i d'època i atenció, perquè tothom sap què és la tauromàquia, i aquí prou lluitem contra la tauromàquia, però els romans, ells feien naumàquies, Ens ho expliqueu a la revista, no? Que són les nou màquies.
8: Sí, les nou màquies eren recreacions de combats navals que els romans convertien en espectacles de masses. El nom d'aquest de Naumàquia prové del grec, significa combat naval, senzillament, i expliquem doncs, que durant segles emperadors com Juli Cèsar, com August, com Claudi, van organitzar aquestes representacions per això que feien els romans, no? Per impressionar el poble i exhibir tot el seu poder. Llavors ens centrem en la que va ser més espectacular de totes, que és una que va impulsar l'emperador Claudi l'any 52, no? Al llac Fucino, al centre d'Itàlia, que segons les cròniques doncs, de Tàcit hi van participar, imagina't, 19.000 homes repartits en 50 vaixells de guerra. Clar, llavors qui lluitava? Gladiadors, esclaus, condemnats a mort, tots lluitaven entre ells, no? Amb una multitud absolutament entregada, no? Com els combats de gladiadors, però aquí amb aquest combat naval. A més, no hi havia escapatòria, o sigui, el llac estava envoltat de soldats amb catapulques, amb ballestes, o sigui, preparades per disparar qualsevol persona que intentés fugir. Algunes naumàquies es feien en llacs, però no només en llacs. Per exemple, en el mateix Coliseu de Roma es podia inundar i els romans impermeabilitzaven l'arena i feien arribar aigua a través dels aqueductes per recrear-hi batalles navals més a petita escala. Clar, és molt diferent un llac que l'escenari doncs, del Coliseu. I quan s'acabava l'espectacle, doncs, el recinte es buidava ràpidament per continuar. Llavors ara farem les lluites de gladiadors. Per tant, més que un entreteniment, les naumàquies van ser doncs, una demostració brutal del poder imperial perquè mobilitzaven milers de persones, molts recursos tècnics i eren realment molt, molt violents. O sigui, en aquestes naumàquies, segons es desprèn de les cròniques que tenim, l'aigua es tenyia literalment de vermell, no? Mentre el públic celebrava cada enfonsament de vaixell, celebrava cada mort, com tot. Amb el pas dels segles, l'imperi va entrar en decadència i aquells espectacles doncs, tan fastuosos es van tornar massa cars. Per tant, els llacs artificials es van assecar, els vaixells van desaparèixer i les naumàquies quedarien com el record d'aquella Roma extravagant i obsessionada doncs, amb el poder i l'espectacle.
7: Déu-n'hi-do, quina imaginació i quin poder que devien tenir. Un altre reportatge, aquest mes de juny a la revista, ens explica un canvi que transformarà la Xina al segle VII. I em sembla que és un canvi arquitectònic?
8: Sí, exactament, efectivament. No? Expliquem l'epopeia de la construcció del Gran Canal de la Xina. Però hi ha infraestructures que canvien la història d'un país, no? I a la Xina doncs, n'hi va haver una que durant més d'un mil·lenni va actuar com una autèntica columna vertebral de l'imperi, que va ser aquest Gran Canal. Quan parlem de Gran Canal, estem parlant d'un Gran Canal que tenia una longitud de gairebé 1.800 quilòmetres. O sigui, que és una barbaritat, no? Va ser una xarxa artificial de canals que va connectar les principals conques fluvials de tot el que era la Xina oriental i que permetia transportar aliments, mercaderies, entre el sud agrícola i el nord. Va ser una autopista fluvial del món preindustrial. Com deies, el projecte va arrencar a gran escala al segle VII, sota la dinastia Sui, perquè l'emperador volia garantir que les guarnicions del nord doncs, rebessin arròs de les planes fèrtils del sud. Hi havia un problema aquí geogràfic, que és que els grans rius xinesos corren d'oest a est. Per això doncs, es van haver d'excavar canals artificials per poder-ho unir. Va ser una construcció titànica. Estem parlant de milions de treballadors forçats, sobretot pagesos, que van participar en les obres en condicions, com podem imaginar-nos, duríssimes. Molts van morir d'esgotament, de fam, de malalties, però aquest resultat, aquest gran canal, va transformar la Xina, perquè no només transportava gra, perquè hi circulava doncs, la seda, circulava te, circulava la sal, la porcellana, i a la seva vora van prosperar ciutats, mercats, drassanes, i durant segles va ser un motor econòmic i administratiu essencial per mantenir unit un imperi que era immens. De fet, la gran innovació tècnica van ser les rescloses, que permetien elevar o baixar les embarcacions bé, segons el nivell de l'aigua. Una tecnologia que llavors va ser absolutament revolucionària per l'època, però també fràgil, no? Perquè hi havia doncs, les inundacions continuades del riu Groc i, per tant, els sediments obligaven a un manteniment constant. De fet, d'aquest gran canal, viatgers com Marco Polo o Imbatuta doncs, van quedar fascinats per aquesta xarxa fluvial, no?, plena de vaixells i de ciutats bullicioses, i així ho van posar doncs, a les seves cròniques, en les descripcions dels seus viatges. Amb el temps, les guerres, les inundacions i l'arribada del ferrocarril, va haver-hi també un declivi d'aquest gran canal. Però tot i així no ha desaparegut, perquè encara avui en dia hi ha trams que són navegables, és Patrimoni Mundial de la UNESCO i ens continua recordant una idea que està molt bé, no? Que abans dels trens, abans de les autopistes, la Xina ja havia connectat un continent sencer a través doncs, de l'aigua.
7: Clar, clar, això s'ha transformat en turisme industrial, podríem dir, no?
8: Exacte, efectivament.
7: Molt bé, ja tenim un bon panorama del que serà la revista. Malgrat tot, jo volia afegir que he vist passar una entrevista a l'entorn de La Flama del Canigó.
8: Ah, sí, sí, tenim una secció que es diu Joiera, no? Que cada mes busquem algun personatge que hagi conegut o anònim, que hagi viscut doncs, un fet històric que ens sembla rellevant. Llavors, concretament aquest juny, i com que també cada juny hi ha la Flama del Canigó, vaig entrevistar la Llum Ferrero, doncs, que va ser una d'aquestes baules discretes però decisives en la continuïtat de la Flama del Canigó, i ella ens explica, aquesta com, evidentment, doncs, no va poder ser-hi a la primera flama, perquè crec que no queda cap testimoni viu d'aquella primera flama, però sí que va ser doncs, dels grups inicials, i ens explica doncs, l'origen d'aquesta tradició que va compartir les fogueres de Sant Joan en un acte col·lectiu i carregat de sentit, no? Per tant, us recomanem també llegir l'entrevista doncs, a la Llum Ferrero, que ella i el seu marit, no, doncs, la veritat, han estat uns grans divulgadors de la flama.
7: Moltes gràcies, Clàudia Pujol, directora de la revista Sapiens, per la presentació del sumari, bé, una part del sumari del mes de juny. Ens retrobem a començament de juliol.
8: Molt bé.
7: Que vagi bé, Clàudia.
8: Gràcies a vosaltres, bon dia.
0: Radio Arrels, a Canet, 95.
1: Escolteu Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels.

0: Els atacs contra la llengua. Converses durant la Universitat Catalana d'Estiu 2025. El País Valencià amb Víctor Labrado. Parlem amb en Víctor Labrado, que és exprofessor de secundari, ara jubilat, escriptor, director d'una revista, La Veus dels Llibres, al País Valencià.
1: Coordinador.
0: Es nota que en aquest segle XXI, diríem d'aquesta manera, hi ha atacs gairebé sistemàtics a tots els territoris de parla catalana. Com ho tenim al País Valencià?
1: Mira, jo en principi diria que ho tenim bé, perquè també ens ataquen en la mesura que progressem. Normalment diuen, ara han creat el conflicte. No, el conflicte no es crea. El conflicte reviscola. El conflicte estava somort i de vegades, quan es produeix un avanç significatiu o no de la llengua, es produeix un atac, segurament per compensar, no? Per compensar aquest... I la veritat és que sí, mira, aquí a la universitat em van confiar una sessió sobre els atacs a la llengua i dius, home, puc triar, eh? Hi ha material, se'n pot parlar de molt. I costava fer una mostra dels atacs més significatius, perquè bàsicament hi ha dues menes d'atacs, els que fan mal i els que no. El contrari, hi ha atacs tan mal fets que poden acabar fins i tot beneficiant-nos. I això passa. És una situació complicada, rica, i no ens avorrim. Estem entretinguts i fins i tot a vegades divertits.
0: Qui ataca? És el del banc polític que hi ha atacs?
1: Mira, els atacs són transversals, que et diuen ara els moderns. Te'ls pots esperar per la dreta i per l'esquerra.

0: Efectivament.
1: Aquests atacs es concretitzen per atacs al nivell, per exemple, de les polítiques d'ensenyament i o més enllà?
0: La llengua ens l'ataquen a tots els nivells, a l'ensenyament també, a l'ensenyament també. I concretament el govern progressista que hem tingut entre el 2015 i el 2023, per exemple, va acabar amb les popularment anomenades línies en valencià, dins les quals hi havia tota la immersió lingüística que teníem. Per allò de que tots han de ser iguals, s'ha de fer una cosa uniforme en tot el país, cosa que és impossible, perquè al País Valencià la situació de la llengua varia a vegades de comarca a comarca. Perquè, mira, des de la ribera del Xúquer, tant l'alta com la baixa, fins al Coll, passant per la Safor, Gandia i fins a davant, ja molt prop d'Alacant, la llengua té una densitat de parlants important, que varia en una ciutat mitjana de 50 o 60 mil habitants, com puguen ser Alcoi o Gandia o Alzira. La llengua fluixeja una mica, el castellà ha penetrat més en les ciutats, que allà són les més grans que hi ha, de 50 mil, 60 mil habitants, i les poblacions mitjanes i petites la llengua ha aguantat molt millor, però després tens zones com la ciutat de València on la llengua patix. A la ciutat d'Alacant està pitjor. I, de fet, no hauríem de parlar de com està la llengua a Alacant. Doncs mira, Alacant i Perpinyà s'assemblen, entre altres coses perquè són els dos extrems d'una mateixa realitat, els dos extrems geogràfics, vull dir. És evident, només cal posar-se el mapa davant.
1: És que hi ha manera de revertir-ho, això?
0: Sí, certament. És a dir, el que s'ha perdut es pot trobar. Si t'ha passat amb les claus, pot passar-te amb la llengua. És a dir, jo a vegades he perdut les claus, no he perdut la casa per això. Les he trobades i he tornat a entrar. I hem tingut experiències de reversió de la llengua. És a dir, a la mateixa ciutat de València hi ha una recuperació insuficient i, si vols, ínfima, però es pot parlar d'una recuperació. És a dir, ara fa 4 o 5 anys quasi em vaig emocionar perquè en una col·laboració que em van demanar en un institut d'ensenyament secundari vaig sentir un rogle de joves adolescents parlant entre ells en català a la ciutat de València. No m'ho creia, ho sentia i no m'ho creia. Vaig anar a demanar-ho als professors, dic, teniu alumnes que parlen valencià entre ells? Fa, sí. I jo dic, ep, campanes i traques, fa mig segle que no ho teníem. Això pot ser, són pocs exemples, però sovint menysprem el pas del 0 al 0,1 i el pas del 0 al 0,1 sol ser el més difícil i sovint el més important. Cal donar-li continuïtat. En el 0,01 no n'hi ha prou mai, però és que el 0,01 és l'única manera d'arribar al 2 o al 3%, saps? I està donant-se. I un progrés molt significatiu és que, mira, la immersió, les línies en valencià van començar en les zones on la llengua aguanta millor, com ara a la Ribera. La Ribera, alta i baixa, és una comarca que està entre 250.000 i 300.000 habitants, poca broma, i està a prop de la ciutat. I aleshores va passar el contrari del que passa normalment. Una capital és capital perquè irradia usos i costums. Però en aquest cas va passar al revés. De les poblacions mitjanes i petites va ser la capital la que es va contagiar. I al cap d'una dècada o de dues dècades, la gent de la ciutat, pares i mares que ja no parlaven valencià, sovint perquè ja feia dues o tres generacions que s'havien castellanitzat, bàsicament durant el franquisme, aquests pares i mares incapaços de parlar en valencià inscrivien els seus fills a les escoles en valencià i els seus fills esdevenien valencianoparlants, en diversa proporció.
1: Per tant, cal guardar la fe i l'esperança. I per parlar d'un altre sector, al nivell dels mitjans de comunicació, com ho tenim?
0: Pitjor, perquè això ja no depèn tant de les iniciatives de, le,

0: persones ben intencionades. És a dir, en la mesura que cal diners per a fer la maniobra, aquí ja comencem a, no comencem a patir, no, patim molt més. Mitjans, malament. En mitjans estem malament. I la situació és difícil, perquè jo crec que si a tots els valencianistes o nacionalistes, digues com vulgues, si ens volten cap per avall i ens saxen, no cau un euro. I això és un problema. Necessitem patriotes rics i no en tenim encara.
1: Víctor Labrador, de Sueca, moltes gràcies.
0: Gràcies a vosaltres. Visca la Catalunya Nord.
1: El País Valencià, amb Víctor Labrador.
2: La meva llengua crido fort, sempre dempeus.
1: Els atacs contra la llengua. Converses durant la Universitat Catalana d'Estiu 2025.

0: Radio Arrels, en FIAC 95.
1: Radio Arrels.
2: Radio Arrels.
1: Cada dia i cada hora en català.
3: El matí és clar i lluminós amb un ventet de llevant. A la tarda gira tramuntana i s'acosta una massa nubulosa que va d'oest a est i que afecta primer els nostres relleus. És carregada d'electricitat, el que pot donar un ambient tempestuós, tanmateix, amb precipitacions moderades. La temperatura màxima és dolça i homogènia a tot el territori. 22 als Angles i Sallagosa, 26 a Oleta, 27 a Codalet, 28 a Llupià, 27 a Sant Cebrià, 28 a Ribes Altes, 25 a Colliure, 27 a Sant Joan Pla de Corts i 26 a Presamollu, avui Sant Medard. Si plou per Sant Medard, si hom no beu vi, menja bon llard. És el dia dels mars i dels oceans. A Argelers, l'aigua del mar és a 20 graus.
0: Radio Arrels, a Perpinyà, 95.
4: Cada dia, Radio Arrels dona veu al territori. Explica el que passa i ho fa sempre en català. Aquesta presència constant necessita avui el teu suport. Ajuda'ns entrant a donatius.radioarrels.cat i junts aconseguirem que ningú no faci callar la veu de Catalunya Nord. donatius.radioarrels.cat. El disc de la setmana amb Paula Escudero.
5: Aquesta setmana tenim amb nosaltres a Carles Collado, que treia disc a principis d'any. El disc es diu Les nits del Mussol i és un àlbum amb 9 cançons i nosaltres aquí a l'antena de Ràdio Arrels en presentarem 5 aquesta setmana. Carles Collado, bon dia.
6: Hola, bon dia.
5: Per començar, et pots presentar als oients de Ràdio Arrels de la manera que tu vulguis?
6: Molt bé, doncs mira, podríem dir que Carles Collado és un cantautor de poemes a mitges. Jo quan presento els meus treballs a nivell musical en aquest estil m'agrada bastant sobretot cuidar la lletra, potser més que la música, que no dic que la música no estigui bé, però sobretot la lletra. M'agrada molt utilitzar un estil així més aviat poètic, per dir-ho d'alguna manera.
5: I fa temps que escrius cançons?
6: Sí, segurament no ha estat fins fa relativament poc que he donat aquest pas endavant per publicar-les, però de fet fa més de 20 anys que vaig fent música, sobretot feia música a nivell instrumental sota un altre alter ego que es diu La Silla Turca. He fet moltes col·laboracions amb altres artistes, posant música amb els seus espectacles o amb les seves activitats, i d'ençà, segurament arrel de la pandèmia, que va haver com una mica una revolució, suposo que a nivell personal en tots, en tothom, i a partir d'aquí sí que vaig ja fer una mica una pensada per treure endavant un projecte que em venia molt de gust presentar-me com jo, com Carles Collado, prescindint de les col·laboracions d'altres artistes.
5: Són molts els músics que hem entrevistat aquí a Ràdio Arrels que han començat la seva carrera musical en solitari arran de la pandèmia. I per què fins llavors no havies decidit tu treure temes?
6: Doncs t'hauria de dir que segurament potser per manca de necessitat. Al final imagino que ens passa a molts que quan ens decidim a fer aquest pas endavant per presentar-nos, per exposar-nos individualment, a vegades és una mica la necessitat de poder compartir aquesta feina, aquestes cançons, aquestes lletres, aquestes propostes, d'una manera directa i fer-ho nosaltres mateixos, no? I sí, imagino que arrel de la pandèmia aquesta necessitat es va agreujar o es va fer més gran, i va ser un dels punts d'inflexió que em van acabar de decidir a fer un projecte personal, donar-li cara i ulls i posar-lo una mica en solfa, no?
5: Avui començarem parlant de la primera cançó que ens vols presentar, que es diu Els fantasmes i tu. Aquesta cançó, a qui li cantes i qui són aquests fantasmes?
6: Mira, Els fantasmes i tu és una cançó que podríem dir que parla precisament d'aquests fantasmes que molta gent té en el seu cap. Tothom en tenim, els nostres dimonis, fantasmes, podem dir-li com vulguem. I a vegades aquests fantasmes que tant ens atabalen i ens estan com perseguint i es fixen en nosaltres, ens donen voltes al cap, no són res més que un aire, un res, però que és inevitable que ens treguin part de la nostra vida i no ens permeten ser potser al 100% com nosaltres voldríem, no? Aquestes pors. I això ho intento reflectir molt en el contingut de la lletra d'aquesta cançó.
5: I els músics que t'acompanyen, qui són?
6: Mira, en aquesta cançó, tota la instrumentació, llevat de la bateria, que la fa en Marc Collado, que és el meu fill, l'he posada jo. Sí que és cert que en altres cançons hi ha alguna col·laboració d'altres músics, però en aquesta concretament tota la instrumentació és meva.
5: Escoltem, doncs, Els fantasmes i tu, de Carles Collado.

0: de marbre.
1: Això és el disc de la setmana i acabem de sentir Els fantasmes i tu, de Carles Collado. Ens retrobem demà per parlar d'una altra cançó d'aquest cantautor.
2: Ràdio Arrels. Ràdio Arrels.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Cultura a Ràdio Arrels. Amb Miquel Martínez Vila.
3: Un monument dit als catalans de França es va presentar fa uns dies a la Casa de la Generalitat de Perpinyà amb aquest nom, doncs, que recorda a també una dedicatòria que va fer Jacint Verdaguer a Catalunya Nord. L'escultora que ha fet aquest monument és la Duaita Prats. Bon dia.
4: Hola, bon dia.
3: Que t'hem contactat, doncs, perquè ens expliquis una mica què és aquesta obra que heu fet. Primer de tot, explica'ns una mica què és això que has presentat a la Casa de la Generalitat, aquest monument.
4: Sí, doncs els catalans de França és un monument dedicat a Jacint Verdaguer i dedicat en els 140 anys de la publicació Canigó, però sobretot doncs, està dedicat a tots vosaltres, als catalans de França. Com Verdaguer va utilitzar aquesta dedicatòria escrita pel seu gran llibre, per Canigó, ell es va significar molt concretament ja d'entrada en aquell llibre, doncs m'ha semblat que manllevar-li el títol per posar-hi el títol en aquest monument era rodó. Llavors els catalans de França, com a monument, el que expressa i explica és, dintre del projecte que vaig engegar fa més de 2 anys, Llengua, Natura i Pàtria, doncs que més enllà de banderes, de fronteres, hi ha una pàtria comuna que tots reconeixem dins nostra i que ve molt marcada doncs, per aquest amor pel català, per la nostra llengua i aquest amor per les nostres terres. És una manera de veure-ho molt pròpia de Verdaguer i és una manera que jo doncs, adapto absolutament i que intento expressar a través de tots aquests monuments situant-los a indrets del territori que em semblen significatius i relacionats també amb la vida, amb etapes vitals del literat.
3: Ara deies col·locant-los a diferents punts i, de fet, aquesta obra dels catalans de França diríem que té una obra germana a Folgueroles, també dedicada a Verdaguer i feta amb el mateix marbre, no? Si no vaig mal encaminat.
4: Sí. Sí, ara fa un any vàrem inaugurar, també per la Festa Verdaguer. La Festa Verdaguer es dona sempre en aquesta època de l'any perquè agafa la data en la que Verdaguer va néixer i la data en la que Verdaguer va morir. I pel mig hi queden aquestes 3 setmanes i escaig on la Fundació Verdaguer doncs, prepara la Festa Verdaguer. I l'any passat, per la Festa Verdaguer, doncs, vaig proposar aquest monument que fos a Folgueroles, que és la pàtria més petita, diguéssim, de Verdaguer, és el seu lloc de naixement. I per Folgueroles havia pensat fer, dintre del poema visual, faig com conjunts monumentals, conjunts escultòrics. I dintre d'aquell conjunt hi havia la que crec jo que ha estat la primera reproducció mai feta en marbre roig, en marbre, de fet, del llibre Canigó. I em vaig guardar un tros del bloc, d'aquest mateix bloc de l'any passat, perquè ja tenia el cap de situar, com a agermanament simbòlic, situar a la Catalunya Nord també un altre llibre, un altre Canigó, amb el marbre roig, aquest marbre roig d'Alacant. I el lloc de la Catalunya Nord que tenia molt al cap doncs, era Perpinyà. I aquest bloc, efectivament, doncs, ha servit per reproduir una de les peces que forma aquest monument que es va inaugurar la setmana passada a la Casa de la Generalitat de Catalunya a Perpinyà.
3: I aquest monument es podrà veure dins de la Casa de la Generalitat?
4: Sí, aquest monument custodia la sala d'actes està, diguéssim, al primer pis, en aquesta planta noble que té la Casa de la Generalitat, en aquest pati que es, on es veuen aquestes arcades i on ja es dona accés directament doncs, al lloc on passen les presentacions, etc. I per allà doncs, hi passa moltíssima gent que espero que es vegi doncs, homenatjada, reconfortada, que empatitzi, que al final aquests monuments, tots els de llengua, natura i pàtria, el que volen és recordar-nos que el català és una llengua molt, molt bonica, que Verdaguer la va poemar meravellosament i que tots plegats doncs, ho podem celebrar i celebrar-ho d'una manera cordial i però d'una manera ferma també, no? A través d'aquests monuments. Jo ho faig i convido a la gent a fer-ho. I sí, tothom que vulgui el pot anar a veure, és clar.
3: Precisament parlem d'un monument per la ràdio, potser no és l'objecte més radiofònic. No sé si ens pots ajudar una mica a que els oients visualitzin mentalment com sí. És aquesta escultura.
4: Sí, perquè bé, a més, com que cada moment el preparo amb ingredients del lloc, doncs crec que sí que val la pena que l'expliqui perquè d'aquesta forma potser inclús desperti una mica més la curiositat i aquesta empatia, no?, que deia. El monument és raconer, diguem-ho així, participa doncs, d'aquesta entrada que dic i d'aquesta mena d'arcades de claustre. En aquest racó hi he preparat una base de marbre de la Sénia, que és triangular. Llavors, a la cara de davant inscriu una part del cant 6, on precisament s'explica, Verdaguer explica, recull la llegenda de la formació de Perpinyà, que devia escoltar en les seves nombroses vingudes a Perpinyà, Perpinyà-Verdaguer, i tenia molts llaços, el llaç més fort i més conegut que hi tenia d'amistat era amb Justí Prats, l'erudit, no?, catalanista, que era escriptor, era traductor, i que sempre el va acollir, que inclús en moments molt fotuts de la seva vida més endavant doncs va romandre fermament al seu costat. Justí Prats, o vés a saber qui, doncs li devia explicar la llegenda de Pere Pinya i de la formació de Perpinyà. I ell ho recull a Canigó, en una part del poema, l'explica meravellosament com ell sap fer-ho, no?, amb una forma poètica bellíssima. I llavors, això que està inscrit a baix a la pedra continua una mica més amunt, diguem així, i a la part superior doncs, hi trobarem aquesta reproducció amb marbre roig d'Alacant d'aquest llibre Canigó. Al costat seu, per davant, una dona d'aigua de les meves, diguéssim. Jo faig dones d'aigua ja fa molts anys, a la meva manera. Són dones d'aigua que estan fusionades amb la natura. És un aire surrealista el que té la meva obra, i en aquest cas aquesta dona d'aigua, que és una dona ocell, doncs és de bronzo. I després al costat, com jacent, no?, per dir-ho així, en sobre d'aquesta superfície on s'hi situen la dona i el llibre, hi ha una branca d'olivera que és tan pròpia de la vostra contrada. I aquesta branca d'olivera que serveix per explicar la força de l'arrel local, de l'arrel tradicional i de tot això que no hem de perdre, i també el vincle amb la natura, i també en aquest cas em serveix per enviar un missatge de pau i de cordialitat que et deia abans. Aquesta branca d'olivera està feta en bronzo, amb marbre verd i amb obsidianes. Les olives negres són obsidianes. I ja està, vull dir, aquest és el conjunt. No és molt gran perquè l'espai no ho és, però és suficient perquè la gent doncs, el vegi. No, els monuments no tenen per què ser molt grans. El que han de ser és molt visuals i, per mi, bàsicament, tenir contingut. Això és fonamental. Vull dir, un monument perquè sí, no, per mi no té sentit. Vull dir, ha de ser un monument que comuniqui. La força del monument és la potència del seu missatge.
3: Doncs el millor que pot fer la gent per veure aquesta potència al missatge és anar-lo a veure, doncs, com dèiem, a la Casa de la Generalitat de Perpinyà. En tot cas, ho hem pogut comentar i ens ho ha pogut explicar Doita Prats, escultora d'aquest monument, monument als catalans de França, doncs, en homenatge a aquesta dedicatòria de Verdaguer. Doita Prats, moltes gràcies.
4: Moltes gràcies a vosaltres i espero que aquest cinquè monument ja de Llengua, Natura i Pàtria doncs, el rebeu amb tota l'amistat i amb tota la bona intenció amb el qual està fet. Gràcies.
5: Radio Arrels, ara Inés, 88.2.

0: Ràdio Arrels. Són les 9. L'informatiu. A Ràdio Arrels.
1: Bon dia, som dilluns 8 de juny i us informa Paula Escudero. La Casa de la Generalitat acull des de fa uns dies el monument als catalans de França, que ha fet l'escultora Duaita Prats. L'obra porta el nom de la dedicatòria que Jacint Verdaguer va fer a l'obra Canigó i es pot veure a la planta noble de la casa. Duaita Prats, escultora.
2: Catalans de França, com a monument, el que expressa i explica és, dintre del projecte que vaig engegar fa més de 2 anys, Llengua, Natura i Pàtria, doncs que més enllà de banderes, de fronteres, hi ha una pàtria comuna que tots reconeixem dins nostra i que ve molt marcada, doncs, per aquest amor pel català, per la nostra llengua, i aquest amor per les nostres terres.
1: Una obra carregada de simbolisme que ret homenatge als catalans de França. La CGT alerta del possible tancament o transformació de 8 oficines de correus de Catalunya Nord entre el 2026 i 2027, entre elles les de Cervera, Colliure i Canus. El sindicat demana als alcaldes que reaccionin per evitar la pèrdua d'aquest servei públic de proximitat. La Post assegura que encara no s'ha pres cap decisió definitiva i que el procés de concertació continua obert. La CGT reclama també reunions públiques per informar la població sobre el futur d'aquestes oficines. A l'estat francès, l'Assemblea Nacional ha aprovat una proposició de llei per reduir progressivament la presència de cadmi als fertilitzants agrícoles. Aquest metall pesant, classificat com a cancerigen, es troba dins les terres agrícoles i dins nombrosos aliments de consum habitual. El text preveu rebaixar els límits autoritzats de cadmi a partir del 2027, malgrat l'oposició del govern i del Rassemblement Nacional. La iniciativa haurà de ser examinada ara pel Senat abans de convertir-se definitivament en llei. A la Costa Vermella, després de 4 mesos d'obres, la major part del camí del litoral ha reobert al públic. Diversos trams havien estat tancats arran dels desprendiments i desperfectes causats per un episodi de fortes pluges el passat mes de gener. Tot i la reobertura, 3 sectors continuen tancats per motius de seguretat amb itineraris alternatius a Argelers i Banyuls. La prefectura recorda als excursionistes la importància de respectar la senyalització i les restriccions d'accés. Després de 7 mesos de treball, les assises de la viticultura han definit un full de ruta per assegurar el futur de la vinya a Catalunya Nord. Entre les mesures destacades hi ha auditories de les cooperatives vinícoles, possibles fusions per reforçar-ne la viabilitat econòmica i el desenvolupament de l'enoturisme per promocionar millor els vins del Rosselló. El pla també aposta per adaptar el sector al canvi climàtic, especialment pel que fa a l'accés a l'aigua i l'evolució dels conreus. Un comitè estratègic farà seguiment de l'aplicació d'aquestes mesures abans del final d'any. Acabem amb esports. El rugbi A13 català tenia cita aquest cap de setmana a l'estadi Jean Bouin de París, aquest dissabte. Els Dracs catalans han escollit aquest prestigiós lloc per celebrar el seu 20è aniversari. Malauradament, l'adversari, els Guerrers de Wigan, era massa potent i s'han inclinat amb un contundent 16-40. Just abans s'ha disputat la final del Campionat de França, Carcassona-Pià, en un partit excepcional de suspens. Els catalans s'han emportat el títol gràcies a un drop de Teo Fages a la prolongació. El planxot torna a Catalunya 7 anys després de la victòria de Sant Esteve 13 català i a Pià 13 anys després. Escoltem l'entrenador de Pià, Benoît Albert, just després del partit.
3: Oh, és increïble, increïble. És una festa per tot un poble, el poble català, el poble de Pià, molt complicat, cap a l'últim moment. Carcassona és una gran equipa. Són feliç. Màgic, a París, aquest camp, 20.000 persones, és una festa per al rugby 13.
1: I us deixem amb la previsió del temps.
4: El matí és clar i lluminós amb un ventet de llevant. A la tarda gira tramuntana i s'acosta una massa nubulosa que va d'oest a est i que afecta primer els nostres relleus. És carregada d'electricitat, el que pot donar un ambient tempestuós, tanmateix, amb precipitacions moderades. La temperatura màxima és dolça i homogènia a tot el territori. 22 als Angles i Sallagosa, 26 a Oleta, 27 a Codalet, 28 a Llupià, 27 a Sant Cebrià, 28 a Ribes Altes, 25 a Colliure, 27 a Sant Joan Pla de Corts i 26 a Presamolló, avui Sant Medard. Si plou per Sant Medard, si hom no beu vi, menja bon llard. És el dia dels mars i dels oceans. A Argelers, l'aigua del mar és a 20 graus.
1: Escolteu Ràdio Arrels.
0: Ràdio Arrels.
5: Catedrals musicals. El patrimoni arquitectònic català i la seva relació amb la música.
6: Avui anem fins a Terrassa, la cocapital del Vallès Occidental. Aquesta ciutat té un gran patrimoni artístic modernista, però avui ens volem centrar en unes construccions molt més antigues. Terrassa és actualment la tercera ciutat de Catalunya en nombre d'habitants, i viuen 225.000 persones, cosa que és gairebé com dues vegades Perpinyà. La ciutat la travessen diverses rieres i és especialment important la riera de Vallparadís, convertida en un enorme parc urbà de 3 quilòmetres i mig de llarg, un dels més grans de Catalunya. En un punt proper al centre de la ciutat, la riera principal de Vallparadís es troba amb un dels seus afluents, cosa que fa que el parc tingui una forma de Y, amb la riera de Vallparadís que baixa des de la dreta i el torrent de Montner que baixa des de l'esquerra. En el punt alçat que queda entre les dues petites valls que creen els vessants de l'aigua, hi emergeix un complex arquitectònic que és com una petita ciutat formada per esglésies. Es tracta de la Seu d'Ègara, un recinte paleocristià que sembla que es va establir en aquell indret pel voltant del segle V, tot i que les construccions que s'han conservat són tres esglésies romàniques. El fet singular d'aquest monument arquitectònic és que és un complex format per tres construccions, és a dir, un conjunt monumental, que ja va ser dissenyat com a tal en els seus inicis i que s'ha mantingut fins a l'actualitat. Tot i això, hi ha hagut canvis arquitectònics i estructurals per adaptar el conjunt a les necessitats de cada època. El complex es divideix en les restes de l'antiga catedral i baptisteri, que ara és l'església de Santa Maria, l'edifici funerari, que ara és l'església de Sant Miquel, i l'església parroquial, que és la de Sant Pere. El més destacable d'aquest conjunt monumental és la decoració pictòrica dels absis de les esglésies de Santa Maria i de Sant Miquel i el retaule de l'església de Sant Pere, a més d'alguns elements d'època romana. A més, el conjunt és un petit oasi d'arquitectura romànica envoltada per un gran parc enmig d'una ciutat densament poblada. La formació resident de l'Auditori de Terrassa, l'Orquestra de Cambra Terrassa 48, organitza cada estiu un cicle de concerts en aquest espai, amb un caràcter divulgatiu. Sentirem ara la cançó popular Margarideta, que forma part de dues melodies catalanes d'Albert Guinovart, interpretada per l'Orquestra de Cambra Terrassa 48 i dirigida per Quim Térmens.

0: Hem sentit Margarideta, interpretada per l'Orquestra de Cambra Terrassa 48 i dirigida per Quim Térmens. Avui aquesta cançó que ens ha parlat de la Seu d'Ègara, una de les catedrals musicals del nostre país.
1: Catedrals musicals. El patrimoni arquitectònic català i la seva relació amb la música.
2: Radio Arrels, a Codelet, 95.5.

0: Cada dia, Ràdio Arrels dona veu al territori. Explica el que passa i ho fa sempre en català. Aquesta presència constant necessita avui el teu suport. Ajuda'ns entrant a donatius.radioarrels.cat i junts aconseguirem que ningú no faci callar la veu de Catalunya Nord. donatius.radioarrels.cat.
1: No, bloody no, it's just more interesting. You want to see about chicks and cars?

0: Ràdio Arrels, a les Garrotxes,
1: 95.5.
2: Quan ja hauràs viatjat, quan ja hauràs estimat, dius que potser voldràs tornar al meu costat. Quan jo ja hauré viscut, plorat, estimat, rigut, dius que potser em buscaràs on m'has perdut.

0: l'últim petó i pel que semblava era de debò. Però avui ja ens hem fet un últim petó i de veritat que ho semblava que era de debò.
1: Escolteu
2: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.

0: Ràdio Arrels. Són les 10. L'informatiu. A Ràdio Arrels.
1: Bon dia, som dilluns 8 de juny i us informa Paula Escudero. La Casa de la Generalitat acull des de fa uns dies el monument als catalans de França, que ha fet l'escultora Duaita Prats. L'obra porta el nom de la dedicatòria que Jacint Verdaguer va fer a l'obra Canigó i es pot veure a la planta noble de la casa. Duaita Prats, escultora.
2: Catalans de França, com a monument, el que expressa i explica és, dintre del projecte que vaig engegar fa més de 2 anys, Llengua, Natura i Pàtria, doncs que més enllà de banderes, de fronteres, hi ha una pàtria comuna que tots reconeixem dins nostra i que ve molt marcada, doncs, per aquest amor pel català, per la nostra llengua, i aquest amor per les nostres terres.
1: Una obra carregada de simbolisme que ret homenatge als catalans de França. La CGT alerta del possible tancament o transformació de 8 oficines de correus de Catalunya Nord entre el 2026 i 2027, entre elles les de Cervera, Colliure i Canus. El sindicat demana als alcaldes que reaccionin per evitar la pèrdua d'aquest servei públic de proximitat. La Post assegura que encara no s'ha pres cap decisió definitiva i que el procés de concertació continua obert. La CGT reclama també reunions públiques per informar la població sobre el futur d'aquestes oficines. A l'estat francès, l'Assemblea Nacional ha aprovat una proposició de llei per reduir progressivament la presència de cadmi als fertilitzants agrícoles. Aquest metall pesant, classificat com a cancerigen, es troba dins les terres agrícoles i dins nombrosos aliments de consum habitual. El text preveu rebaixar els límits autoritzats de cadmi a partir del 2027, malgrat l'oposició del govern i del Rassemblement Nacional. La iniciativa haurà de ser examinada ara pel Senat abans de convertir-se definitivament en llei. A la Costa Vermella, després de 4 mesos d'obres, la major part del camí del litoral ha reobert al públic. Diversos trams havien estat tancats arran dels desprendiments i desperfectes causats per un episodi de fortes pluges el passat mes de gener. Tot i la reobertura, 3 sectors continuen tancats per motius de seguretat amb itineraris alternatius a Argelers i Banyuls. La prefectura recorda als excursionistes la importància de respectar la senyalització i les restriccions d'accés. Després de 7 mesos de treball, les assises de la viticultura han definit un full de ruta per assegurar el futur de la vinya a Catalunya Nord. Entre les mesures destacades hi ha auditories de les cooperatives vinícoles, possibles fusions per reforçar-ne la viabilitat econòmica i el desenvolupament de l'enoturisme per promocionar millor els vins del Rosselló. El pla també aposta per adaptar el sector al canvi climàtic, especialment pel que fa a l'accés a l'aigua i l'evolució dels conreus. Un comitè estratègic farà seguiment de l'aplicació d'aquestes mesures abans del final d'any. Acabem amb esports. El rugby A13 català tenia cita aquest cap de setmana a l'estadi Jean Bouin de París, aquest dissabte. Els Dracs catalans han escollit aquest prestigiós lloc per celebrar el seu 20è aniversari. Malauradament, l'adversari, els Guerrers de Wigan, era massa potent i s'han inclinat amb un contundent 16-40. Just abans s'ha disputat la final del campionat de França, Carcassona-Pià, en un partit excepcional de suspens. Els catalans s'han emportat el títol gràcies a un drop de Teo Fages a la prolongació. El planxot torna a Catalunya 7 anys després de la victòria de Sant Esteve 13 català i a Pià 13 anys després. Escoltem l'entrenador de Pià, Benoît Albert, just després del partit.
3: Oh, és increïble, increïble. És una festa per tot un poble, el poble català, el poble de Pià, molt complicat, cap a l'últim moment. Carcassona és una gran equipa. Són feliç. Màgic, a París, aquest camp, 20.000 persones, és una festa per al rugby 13.
1: I us deixem amb la previsió del temps.
4: El matí és clar i lluminós amb un ventet de llevant. A la tarda gira tramuntana i s'acosta una massa nubulosa que va d'oest a est i que afecta primer els nostres relleus, és carregada d'electricitat, el que pot donar un ambient tempestuós, tanmateix, amb precipitacions moderades. La temperatura màxima és dolça i homogènia a tot el territori. 22 als Angles i Sayagusa, 26 a Oleta, 27 a Codalet, 28 a Llupià, 27 a Sant Cebrià, 28 a Ribes Altes, 25 a Colliure, 27 a Sant Joan Pla de Cors i 26 a Presa Molló, avui Sant Medard. Si plou per Sant Medard, si hom no beu vi, menja bon llard. És el dia dels mars i dels oceans. A Argelers, l'aigua del mar és a 20 graus.
5: Ràdio Arrels, a Bages, 95.
0: Des de l'any 1981, Ràdio Arrels és la veu de Catalunya Nord. Avui necessitem el suport dels nostres auditors per continuar. Ens pots ajudar entrant a donatius.radioarrels.cat. donatius.radioarrels.cat.
1: Escolteu Ràdio Arrels.
6: Ràdio Arrels.

Això és La Flama, una de les cançons més conegudes d'Obrint Pas i que comença recitant aquests versos de Vicent Andrés Estellés. Una cançó d'Obrint Pas que va ser un grup de música procedent de la ciutat de València. La seva música és una barreja d'ska, hardcore punk, rock, reggae i folk i amb melodies i instruments tradicionals. El grup va sorgir en un context als anys 90 en el qual el rock català estava molt institucionalitzat i es va començar a crear una corrent a la contra amb cançons amb molta càrrega discursiva i una ideologia anticapitalista i independentista. A més, són l'emblema d'una generació nascuda després de la mort de Franco que viuen la joventut en un context molt diferent del que havien viscut els seus pares i que eren la primera generació que creixia amb la possibilitat d'estudiar en valencià. Obrint Pas es va formar el 4 de novembre del 93 amb un grup d'amics Xavi Sarrià, Josep Pitarch i Carles García. Més enllà del seu estil combatiu, emmirallat en el rock radical basc dels anys 80, Obrint Pas va marcar una època amb la incorporació d'instruments tradicionals catalans, com la dolçaina o la gralla, a cançons de nova creació. Aquest grup valencià anunciaria el 2013 una aturada temporal indefinida que s'acabaria concretant amb 3 concerts durant el 2014. Des d'aleshores el grup no ha tornat a tocar, però ha estat molt influent per l'escena musical valenciana i catalana de principis del segle XXI, amb grups com La Gossa Sorda, Espancat, La Raïz o Zoo, d'entre altres.

0: I amb Tornar a casa, de l'àlbum La Flama, d'Obrint Pas, hem arribat a aquests 10 minuts amb un dels grups valencians que han marcat la història musical del nostre país. Un podcast de Ràdio Arrels presentat i editat per un servidor, Miquel Martínez Vila. Història musical d'un país. Avui, 10 minuts amb Obrint Pas.
1: Una hora 100% en català.
2: Ràdio Arrels.
3: No ens vam conèixer dalt d'un tren.

No saps el greu dilema que em provoca passar de tot i no dir-te ni mu. Però avui jo sóc aquí, toca qui toca,

abraçar-te amb tants sondejos. A tu jo no puc fer-te llum de gas. Aquestes coses sols les fan els lletjos.

sempre esperant la gran hòstia, sempre volen estar a punt, farcits de fatigues i d'amor, sempre tan atents a la cosa, sempre vigilant el forn.

0: Escolteu Ràdio Arrels. Ràdio Arrels. Són les 11. L'informatiu. A Ràdio Arrels.
1: Bon dia, som dilluns 8 de juny i us informa Paula Escudero. La Casa de la Generalitat acull des de fa uns dies el monument als catalans de França, que ha fet l'escultora Duaita Prats. L'obra porta el nom de la dedicatòria que Jacint Verdaguer va fer a l'obra Canigó i es pot veure a la planta noble de la casa. Duaita Prats, escultora.
2: Catalans de França, com a monument, el que expressa i explica és, dintre del projecte que vaig engegar fa més de 2 anys, Llengua, Natura i Pàtria, doncs que més enllà de banderes, de fronteres, hi ha una pàtria comuna que tots reconeixem dins nostra i que ve molt marcada, doncs, per aquest amor pel català, per la nostra llengua, i aquest amor per les nostres terres.
1: Una obra carregada de simbolisme que ret homenatge als catalans de França. La CGT alerta del possible tancament o transformació de 8 oficines de correus de Catalunya Nord entre el 2026 i 2027, entre elles les de Cervera, Colliure i Canus. El sindicat demana als alcaldes que reaccionin per evitar la pèrdua d'aquest servei públic de proximitat. La Post assegura que encara no s'ha pres cap decisió definitiva i que el procés de concertació continua obert. La CGT reclama també reunions públiques per informar la població sobre el futur d'aquestes oficines. A l'estat francès, l'Assemblea Nacional ha aprovat una proposició de llei per reduir progressivament la presència de cadmi als fertilitzants agrícoles. Aquest metall pesant, classificat com a cancerigen, es troba dins les terres agrícoles i dins nombrosos aliments de consum habitual. El text preveu rebaixar els límits autoritzats de cadmi a partir del 2027, malgrat l'oposició del govern i del Rassemblement Nacional. La iniciativa haurà de ser examinada ara pel Senat abans de convertir-se definitivament en llei. A la Costa Vermella, després de 4 mesos d'obres, la major part del camí del litoral ha reobert al públic. Diversos trams havien estat tancats arran dels desprendiments i desperfectes causats per un episodi de fortes pluges el passat mes de gener. Tot i la reobertura, 3 sectors continuen tancats per motius de seguretat amb itineraris alternatius a Argelers i Banyuls. La prefectura recorda als excursionistes la importància de respectar la senyalització i les restriccions d'accés. Després de 7 mesos de treball, les assises de la viticultura han definit un full de ruta per assegurar el futur de la vinya a Catalunya Nord. Entre les mesures destacades hi ha auditories de les cooperatives vinícoles, possibles fusions per reforçar-ne la viabilitat econòmica i el desenvolupament de l'enoturisme per promocionar millor els vins del Rosselló. El pla també aposta per adaptar el sector al canvi climàtic, especialment pel que fa a l'accés a l'aigua i l'evolució dels conreus. Un comitè estratègic farà seguiment de l'aplicació d'aquestes mesures abans del final d'any. Acabem amb esports. El rugbi A13 català tenia cita aquest cap de setmana a l'estadi Jean Bouin de París, aquest dissabte. Els Dracs catalans han escollit aquest prestigiós lloc per celebrar el seu 20è aniversari. Malauradament, l'adversari, els Guerrers de Wigan, era massa potent i s'han inclinat amb un contundent 16-40. Just abans s'ha disputat la final del Campionat de França, Carcassona-Pià, en un partit excepcional de suspens. Els catalans s'han emportat el títol gràcies a un drop de Teo Fages a la prolongació. El planxot torna a Catalunya 7 anys després de la victòria de Sant Esteve 13 català i a Pià 13 anys després. Escoltem l'entrenador de Pià, Benoît Albert, just després del partit.
3: Oh, és increïble, increïble. És una festa per tot un poble, el poble català, el poble de Pià, molt complicat, cap a l'últim moment. Carcassonne és una gran equipa. Són feliç. Màgic, a París, aquest camp, 20.000 persones, és una festa per al rugby 13.
1: I us deixem amb la previsió del temps.
4: El matí és clar i lluminós amb un ventet de llevant. A la tarda gira tramuntana i s'acosta una massa nubulosa que va d'oest a est i que afecta primer els nostres relleus. És carregada d'electricitat, el que pot donar un ambient tempestuós, tanmateix, amb precipitacions moderades. La temperatura màxima és dolça i homogènia a tot el territori. 22 als Angles i Sallagosa, 26 a Oleta, 27 a Codalet, 28 a Llupià, 27 a Sant Cebrià, 28 a Ribes Altes, 25 a Colliure, 27 a Sant Joan Pla de Corts i 26 a Presa Molló, avui Sant Medar. Si plou per Sant Medar, si hom no beu vi, menja bon llard. És el dia dels mars i dels oceans. A Argelers, l'aigua del mar és a 20 graus.
5: Escolteu Ràdio Arrels.
0: Ràdio Arrels.

0: Radio Arrels, a Forques, 95.
1: Escolteu Radio Arrels.
2: A Torderes, el 95.

0: Plantes de Conflent.
1: Albert Malló, Camproví.
0: Avui amb l'Albert parlem de Verònica. Verònica, un nom de dona?
1: Sí.
0: Però també un nom de planta. Qui ha començat?
1: Ah, qui fa l'ou primer?
0: Qui fa l'ou primer?
1: Sé pas, però suposem que potser va ser Verònica abans persona que ha assignat el gènere, perquè vindrà amb aquest ordre.
0: Seria més aviat això.
1: Seria més aviat això. Ara ho veiem. Avui parlem, doncs, d'una planta de la família dels plantatges, que té per nom Verònica cimbalària, que és bonica, però no diríem pas per l'aspecte, sinó pel tacte. En parlarem després d'això.
0: Seguim.
1: Sí. Verònica es va assignar com a gènere, doncs, per dedicar-ho a Santa Verònica. Molt probablement la persona que va assignar el nom era una persona devota. Pel que fa al nom de l'espècie, cimbalària, l'origen és un mot llatí, cimbal, que vol dir plat. Realment les fulles són una mica i poden arribar a semblar un plat. Són força arrodonides, llavors sí. Tot i que la flor també podria semblar un plat de sopa, que també podria estar inspirat el fet de l'espècie, pas només amb la fulla. Probablement la flor també desplegada podia haver ajudat a decidir aquest nom de l'espècie. I noms en català rossellonès del Conflent i de la resta de Catalunya Nord, no en tenim cap.
0: No en tenim.
1: No, només sabem el que va dir o que va recollir en Companyó. Estem parlant del 1864, que s'assignava el nom Verònica al gènere Verònica. Res més. N'hi ha alguns més de noms fora de Catalunya Nord, que tots venen de Menorca.
0: Ah.
1: Sí? Borrissol, herba de sínia i morrons negres, que ja ens ressonen, perquè altres veròniques també tenen noms, si no iguals, semblants.
0: Semblants.
1: Això té un perquè que després ho expliquem. Per què venen els noms d'allà i no venen d'altres bandes? En occità només en conec un. Verónico de Fuello de Cimbalo, que ha traduït...
0: Fulles de plats.
1: Fulles en forma de plat.
0: Mm.
1: Potser a casa nostra l'hauríem d'anomenar Verònica, com bé recull en Companyó, de fulla en forma de plat o en fulla de plat. Pel que fa als noms, això és el que tenim.
0: La descripció.
1: Sí. D'entrada veiem una planta que és tombada. Que sí, com totes cerquen la llum, allà on hi ha les flors se pot aixecar una mica, però pas massa. A un viu bé pot arribar a fer uns petits rodals de fins a 80 centímetres de diàmetre. És a dir, és una planta que té un creixement horitzontal. Veurem que en tocar-la té un tacte sedós, vellutós, no sé si dir, sedós. Quedem-nos amb sedós. Després, si ens fixem amb el color, un verd clar, també mate, i a contrallum podem veure que té un munt de pèls a tot arreu, davant a darrere, a les tiges i això. És a dir, és una planta realment peluda.
0: I li serveix en alguna cosa de tenir pèls?
1: Això és una gran pregunta, perquè moltes vegades els pèls el que serveixen és per poder-se proveir d'aigua. Per altres coses, cal aprofundir amb això, perquè veurem en llocs calents, i en aquest cas és una planta que aprofita per instal·lar-se en llocs més aviat calents, potser és un desenvolupament morfològic necessari per proveir-se dels elements bàsics per poder fer la fotosíntesi. Potser. Llavors, Hi ha altres característiques que cal anomenar, que seria que té una flor realment, realment gran en comparació amb d'altres, sobretot amb la que es pot confondre, que és la Veronica aerifolia, que fa una flor de color blau clar molt petita, ben bé inclosa dins del calze. En canvi, aquesta fa una flor blanca que iguala el calze o fins i tot sobresurt una mica. Però pel que fa a grandària és realment més gran i a més és totalment blanca. I una de les altres característiques per saber ràpid que és una verònica és agafar la corol·la, que són les peces acolorides que hi ha a la flor, i estirar-se i sortirà com una corona, que són els quatre pètals enganxats en un petit tub. Això en diuen corol·la rotàcia. I els pètals, que són com aplanats. Sembla realment com un plat, però una mica esberlat pels costats per els lòbuls que té. Bé, i ara podem parlar d'una altra característica, que és la que la separa molt i molt bé d'altres veròniques, que seria com és el fruit. El fruit és globós, també, i veurem que és llargament pelut. El mirem a contrallum i veurem que és pelut a tota la seva superfície. Anava a dir exageradament pelut en comparació amb d'altres veròniques. És a dir, el fet de que tingui la flor blanca i que tingui aquests fruits tan peluts i tenir aquest tracte tan sedós, en serien tres característiques que ajudarien molt, molt, molt, molt a determinar-la. I després, com podem veure, el fruit que està al cim del pedicel és llargament més llarg que la bràctea corresponent, que s'assembla amb una fulla. Això una mica seria grans trets com és aquesta verònica.
0: Se troba tot arreu o més aviat en baixa altitud?
1: Aquí és on podem explicar coses interessants. Si mirem la flora de Catalunya, el que diu, tot i que ja fa anys que va estar feta, estaríem parlant dels anys 90 al principi i finals dels 80, només assenyalaven aquesta espècie a les Illes Balears. I excepcionalment hi havia una cita a Barcelona. I això sí, era assenyalada també del País Valencià. Però d'aquí no en deien per res. Sabem per treballs que s'han fet posteriorment més generals que aquesta planta estava ben bé a la zona litoral de Catalunya i Occitània. És a dir, de fet, voltaria la Mediterrània. El que sí ha passat és que, com que les condicions climàtiques estan canviant i l'alteració dels hàbitats és continu, doncs aquesta planta ha anat entrant. I, per exemple, actualment la tenim a Tués. Tot i que no seria pas una planta que n'hi hauria grans, grans, grans quantitats. És a dir, seria una planta que més aviat seria força rarota, però va pujant.
0: Va pujant.
1: I si mirem el que diuen els especialistes que estudien del lloc on és original la planta, veuríem que és de la Mediterrània fins a l'oest de l'Iran i la península aràbiga. I que creix principalment en el bioma subtropical. Explico una coseta. Amb això diríem que des del tròpic fins als pols es divideix aquesta part del globus en quatre parts. Podríem dir de les zones més calentes a les zones més fredes, no? Llavors tindríem la part tropical, la subtropical, és a dir, que faria bastant calor i no tanta humitat, suposi que ve per aquí, el temperat, que seria on estem situats nosaltres, i a dalt de tot, o a baix de tot, que seria el realment fred. Llavors, aquesta planta seria més aviat dels llocs calents, per tant, ens podríem atrevir a dir que seria més aviat del sud de la Mediterrània. I ara està bastant ben instal·lada en aquí, per alguna cosa serà.
0: Albert Bayol, moltes gràcies per aquesta planta.
1: Sí, i una cosa que hem oblidat és que no en sabem res d'usos. I els noms, Verònica cimbalària, i el nom local que li hauríem potser de dir seria Verònica, evidentment, de fulla de plat.
0: Bé, ara nosaltres proposem noms de plantes. Molt bé, moltes gràcies, Albert Mayol.
1: A tu, Enric. Fins aviat.
0: Fins aviat.
1: Albert Mayol, Camproví.
0: Plantes de Conflent.
2: Radio Arels, a Ribes Altes, 95.
3: Radio Arels.
4: Radio Arels.
0: Vilatges del Conflent. Anirem al Baix Conflent, a la vall del Llec, a Espirà de Conflent. És el batlle Roig i Pallès que ens acompanya. És la primera part. Avui ens trobem a Espirà de Conflent amb el seu batlle Roig i Pallès. Roig i Pallès, bon dia.
5: Bon dia.
0: Abans de tot, una carta d'identitat d'Espirà de Conflent.
5: Sí, Espirà és un petit poble, però que ha grossit una mica. Hi havia 175 habitants i ara som 250, a prop de 250. I l'objectiu és de pujar a 300.
0: Doncs és la vall del Llec?
5: Sí, és la vall del Llec. I hi ha dos pobles que amb Estué, els veïns, i amics Estué, constituem aquell vall.
0: Hi ha també el vilatge que és separat una mica en dos, no?
5: Clar, hi ha el poble, que és el poble més important, que és el poble central, direm, i hi ha un veïnat que m'estic al veïnat, jo, que es diu La Vall, LAVAILL.
0: La Vall.
5: La Vall.
0: I ara estem a l'Ajuntament, Ajuntament que ha tingut d'altres funcions abans.
5: Sí, som aquí a l'Ajuntament que era l'escola antic i que hi havia una classe únic, es diu, amb una mestressa. L'he conegut també, jo he vingut en aquesta escola. Sí.
0: Bon, el visitem a l'Ajuntament, potser hi ha alguna cosa interessant, potser, i fins i tot segur hi ha alguna cosa interessant.
5: Veurem aquí la sala del Consell Municipal, i que és una sala de casament també. És aquí que estaven petits quan venien a l'escola, i la mestressa era aquí, a prop d'aquí. I veien les finestres, totes les sesos que l'estiu, la tardor, l'hivern, veien la neu a caure també i la primavera arribar.
0: Hi havia una classe única?
5: Sí, hi havia una classe única, des del CP fins al CM2.
0: I també a l'Ajuntament hi veiem moltes fotos antigues, i el que potser crida l'atenció abans de parlar de les fotos és un gran rellotge, una...
5: Sí, és la rellotge d'origen de l'Església, no és romànic, no. Sí.
0: L'Església?
5: Sí, l'Església, sí, la veurem després. I és un mecanisme que s'atrapaven al alt del campanar i venia una persona cada setmana a pujar els pes, perquè funciona amb els pes, això, i feia tocar les campanes i tot, i donava l'hora del poble.
0: I fotos antigues?
5: Sí, tenim fotos antigues que bon, representen la, el poble també antic, perquè hi havia un campanar que va ser destruït en 1914, i aquestes fotos són molt maques, perquè bon, hi, se veu les feixes, els horts, ara tot això hi ha arbres per tot, es deixat a l'abandon, això... voilà, és una cosa que no és una bona cosa, direm, perquè bon, la gent en el menester d'horts, sí. Més que mai, diré, perquè les coses són molt cares i volen ben menjar. Això és un patrimoni important del poble.
0: I del campanar, quan anirem a l'església en tornarem a parlar, perquè ha canviat, no és el mateix ara. Bé, evidentment, el president de la República, la Mariana...
5: Teniu una foto aèriana que és de 1955, a Poprès, que se veia que la... hi havia olius, hi havia vinya, la cultura era diferent d'ara, que és més recent la foto, i se veia, ara se veu, bon, però han estat arrencats, presseguers, pomers, pomers, hi havia pomers antes, però presseguers que eren més recent, i bombinyes també hi havia antic, i els presseguers no resta res ara, només que userda per als animals, per a les vaques i tot.
0: Ara que parlem d'agricultura, de què viuen la gent globalment aquí a Espira de Conflent?
5: Hi ha encara que agricultors, és la principal activitat, però bon, la gent se'n van a treballar a Perpinyà, se'n van a treballar a Prades, se'n van a treballar a Illa, tenen treballs a l'exterior del poble. Aquests agricultors és una renaixença de l'agricultura. Renaixença... olius, però d'una manera diferent, perquè se'n van a cuir amb la màquina. Hi ha manglanes, plantes manglanes també. Hi ha abelles també, bon, hi ha un apicultor. Fan diverses activitats, que és una riquesa també ara, de tenir això, l'agricultura. I el bestiar també.
0: Hi ha alguns ramaders.
5: Sí, que van tenir un problema... molt important.
0: De vaques.
5: Sí, de vaques. Va ser el ramat de vaques en el poble que va tenir el mes de vaques mortes, van ser picades, van ser matades amb l'ADNC, bon, que hi havia un sol que tenia vaques i tot el bestiar va passar.
0: Aquest ajuntament, antic escola, on en Roger Pallès, que és filla d'Espirat, i records,
5: Sí, molt records, sí, amb els companys que tinc al Consell Municipal, també. Hem fet un camí llarg, em sembla, perquè hi ha anys d'això, Hi ha anys d'això.
0: Bé, si us va bé, sortirem de l'Ajuntament per... i la bandera catalana, que és...
5: Bueno, aquí som país català, Sent Conflent, en país català, i hem posat una bandera. Tens el drapeu, que és el drapeu francès, perquè sembla la República Francesa, tens el drapeu europeu, ben evidentment, i el drapeu, la bandera catalana.
0: Molt bé, esteu orgullós d'aquesta catalanitat. Un cop feta la presentació a l'Ajuntament, antiga escola, sortirem pels carrers d'Espirà de Conflent amb el batlle Roger Pallès. Vilatges del Conflent.
4: Enric Balaguer.
2: Radio Arels, a Sant Nazari, 95.
4: Rosselló, Vallespí, Conflent, Cerdanya, Capcí i Fenolleda.
3: Ràdio Arels.
4: Ràdio Arels.
6: Ràdio Arrels. És migdia. L'informatiu. A Ràdio Arrels.
7: Bon dia, som dilluns 8 de juny i us informa Paula Escudero. La Casa de la Generalitat acull des de fa uns dies el monument als catalans de França, que ha fet l'escultora Duaita Prats. L'obra porta el nom de la dedicatòria que Jacint Verdaguer va fer a l'obra Canigó i es pot veure a la planta noble de la casa. Duaita Prats, escultora.
8: Catalans de França, com a monument, el que expressa i explica és, dintre del projecte que vaig engegar fa més de 2 anys, Llengua, Natura i Pàtria, doncs que més enllà de banderes, de fronteres, hi ha una pàtria comuna que tots reconeixem dins nostra i que ve molt marcada, doncs, per aquest amor pel català, per la nostra llengua, i aquest amor per les nostres terres.
7: Una obra carregada de simbolisme que ret homenatge als catalans de França. La CGT alerta del possible tancament o transformació de 8 oficines de correus de Catalunya Nord entre el 2026 i 2027, entre elles les de Cervera, Colliure i Canus. El sindicat demana als alcaldes que reaccionin per evitar la pèrdua d'aquest servei públic de proximitat. La Post assegura que encara no s'ha pres cap decisió definitiva i que el procés de concertació continua obert. La CGT reclama també reunions públiques per informar la població sobre el futur d'aquestes oficines. A l'estat francès, l'Assemblea Nacional ha aprovat una proposició de llei per reduir progressivament la presència de cadmi als fertilitzants agrícoles. Aquest metall pesant, classificat com a cancerigen, es troba dins les terres agrícoles i dins nombrosos aliments de consum habitual. El text preveu rebaixar els límits autoritzats de cadmi a partir del 2027, malgrat l'oposició del govern i del Rassemblement Nacional. La iniciativa haurà de ser examinada ara pel Senat abans de convertir-se definitivament en llei. A la Costa Vermella, després de 4 mesos d'obres, la major part del camí del litoral ha reobert al públic. Diversos trams havien estat tancats arran dels desprendiments i desperfectes causats per un episodi de fortes pluges el passat mes de gener. Tot i la reobertura, 3 sectors continuen tancats per motius de seguretat amb itineraris alternatius a Argelers i Banyuls. La prefectura recorda als excursionistes la importància de respectar la senyalització i les restriccions d'accés. Després de 7 mesos de treball, les assises de la viticultura han definit un full de ruta per assegurar el futur de la vinya a Catalunya Nord. Entre les mesures destacades hi ha auditories de les cooperatives vinícoles, possibles fusions per reforçar-ne la viabilitat econòmica i el desenvolupament de l'enoturisme per promocionar millor els vins del Rosselló. El pla també aposta per adaptar el sector al canvi climàtic, especialment pel que fa a l'accés a l'aigua i l'evolució dels conreus. Un comitè estratègic farà seguiment de l'aplicació d'aquestes mesures abans del final d'any. Acabem amb esports. El rugby A13 català tenia cita aquest cap de setmana a l'estadi Jean Bouin de París, aquest dissabte. Els Dracs catalans han escollit aquest prestigiós lloc per celebrar el seu 20è aniversari. Malauradament, l'adversari, els Guerrers de Wigan, era massa potent i s'han inclinat amb un contundent 16-40. Just abans s'ha disputat la final del Campionat de França, Carcassona-Pià, en un partit excepcional de suspens. Els catalans s'han emportat el títol gràcies a un drop de Teo Fages a la prolongació. El planxot torna a Catalunya 7 anys després de la victòria de Sant Esteve 13 català i a Pià 13 anys després. Escoltem l'entrenador de Pià, Benoît Albert, just després del partit.
9: Oh, és increïble, increïble. És una festa per tot un poble, el poble català, el poble de Pià, molt complicat, cap a l'últim moment. Carcassona és una gran equipa. Són feliç. Màgic, a París, aquest camp, 20.000 persones, és una festa per al rugby 13.
7: I us deixem amb la previsió del temps.
10: Som el dilluns 8 de juny, bon dia. Aquesta tarda, núvols a tot el país amb un oratge al Conflent i a l'Alba i Espí amb unes temperatures de 28 graus a la plana i 20 a la muntanya. Demà, els núvols dominaran igualment tot el país. Les mínimes seran de 19 graus a Perpinyà, 16 a Prada, 18 a Serret, 15 a Prats de Molló, 10 a Manlluís i 12 a la Torre de Querol. A la tarda, les temperatures seran de 24 graus a la Rosselló, 23 al Vallespí, 21 al Conflent, 14 al Capcí i 18 a Cerdanya, amb potser un oratge. La tramuntana bufarà a la Rosselló. Dimecres els núvols continuaran sent presents sobretot al territori. Les mínimes seran de 17 graus a Perpinyà, 16 a Serret, 12 a Prats de Molló, 14 a Prada, 8 a Manlluís i 11 a la Torre de Querol. A la tarda les màximes seran de 23 graus al Rosselló, 21 al Vallespí, 20 al Conflent, 11 al Capcí i 18 a Cerdanya. La tramuntana bufarà a la Rosselló, al Baix Vallespí i a Cerdanya.
11: Ràdio Arrels.
12: Ràdio Arrels.
13: Des de l'any 1981, Ràdio Arrels és la veu de Catalunya Nord. Avui necessitem el suport dels nostres auditors per continuar. Ens pots ajudar entrant a donatius.radioarrels.cat. donatius.radioarrels.cat.
14: Ràdio Arrels. A Banyuls dels Aspres, 95.
15: Cultura a Ràdio Arrels. Amb Miquel Martínez Vila.
16: Un monument dit als catalans de França es va presentar fa uns dies a la Casa de la Generalitat de Perpinyà amb aquest nom, doncs, que recorda a també una dedicatòria que va fer Jacint Verdaguer a Catalunya Nord. L'escultora que ha fet aquest monument és la Duaita Prats. Bon dia.
8: Hola, bon dia.
16: Que t'hem contactat, doncs, perquè ens expliquis una mica què és aquesta obra que heu fet. Primer de tot, explica'ns una mica què és això que has presentat a la Casa de la Generalitat, aquest monument.
8: Sí, doncs els catalans de França és un monument dedicat a Jacint Verdaguer i dedicat en els 140 anys de la publicació Canigó, però sobretot doncs, està dedicat a tots vosaltres, als catalans de França. Com Verdaguer va utilitzar aquesta dedicatòria escrita pel seu gran llibre, per Canigó, ell es va significar molt concretament ja d'entrada en aquest llibre, doncs m'ha semblat que manllevar-li el títol per posar-hi el títol en aquest monument era rodó. Llavors els catalans de França, com a monument, el que expressa i explica és dintre del projecte que vaig engegar fa més de 2 anys, Llengua, Natura i Pàtria, doncs que més enllà de banderes, de fronteres, hi ha una pàtria comuna que tots reconeixem dins nostra i que ve molt marcada doncs, per aquest amor pel català, per la nostra llengua i aquest amor per les nostres terres. És una manera de veure-ho molt pròpia de Verdaguer i és una manera que jo doncs, adapto absolutament i que intento expressar a través de tots aquests monuments situant-los a indrets del territori que em semblen significatius i relacionats també amb la vida, amb etapes vitals del literat.
16: Ara deies col·locant-los a diferents punts i, de fet, aquesta obra dels catalans de França diríem que té una obra germana a Folgueroles, també dedicada a Verdaguer i feta amb el mateix marbre, no? Si no vaig mal encaminat.
8: Sí, ara fa un any vàrem inaugurar, també per la Festa Verdaguer. La Festa Verdaguer es dona sempre en aquesta època de l'any perquè agafa la data en la que Verdaguer va néixer i la data en la que Verdaguer va morir. I pel mig hi queden aquestes 3 setmanes i escaig on la Fundació Verdaguer doncs, prepara la Festa Verdaguer. I l'any passat, per la Festa Verdaguer, doncs, vaig proposar aquest monument que fos a Folgueroles, a Folgueroles, que és la pàtria més petita, diguéssim, de Verdaguer, el seu lloc de naixement, i per Folgueroles havia pensat fer, dintre del poema visual, faig com conjunts monumentals, conjunts escultòrics. I dintre d'aquell conjunt hi havia la que crec jo que ha estat la primera reproducció mai feta amb marbre roig, amb marbre, de fet, del llibre Canigó. I em vaig guardar un tros del bloc, d'aquest mateix bloc de l'any passat, perquè ja tenia el cap de situar, com a agermanament simbòlic, situar a la Catalunya Nord també un altre llibre, un altre Canigó, amb el marbre roig, aquest marbre roig d'Alacant. I el lloc de la Catalunya Nord que tenia molt al cap, doncs, era Perpinyà. I aquest bloc, efectivament, doncs, ha servit per reproduir una de les peces que forma aquest monument que es va inaugurar la setmana passada a la Casa de la Generalitat de Catalunya a Perpinyà.
16: I aquest monument es podrà veure dins de la Casa de la Generalitat?
8: Sí. Sí, sí, aquest monument custodia, jo dic que custodia, la sala d'actes. Està, diguéssim, al primer pis, en aquesta planta noble que té la Casa de la Generalitat, en aquest pati on es veuen aquestes arcades i on ja es dona accés directament, doncs, al lloc on passen les presentacions, etc. I per allà, doncs, hi passa moltíssima gent que espero que es vegi, doncs, homenatjada, reconfortada, que empatitzi, que al final aquests monuments, tots els de llengua de natura i pàtria, el que volen és recordar-nos que el català és una llengua molt, molt bonica, que Verdaguer la va poemar meravellosament i que tots plegats, doncs, ho podem celebrar i celebrar-ho d'una manera cordial i però d'una manera ferma també, no? A través d'aquests monuments. Jo ho faig i convido a la gent a fer-ho. I sí, tothom que vulgui el pot anar a veure, és clar.
16: Precisament parlem d'un monument per la ràdio, potser no és l'objecte més radiofònic. No sé si ens pots ajudar una mica a que els oients visualitzin mentalment com sí. És aquesta escultura.
8: Sí, perquè bé, a més, com que cada moment el preparo amb ingredients del lloc, doncs crec que sí que val la pena que l'expliqui, perquè d'aquesta forma potser inclús desperti una mica més la curiositat i aquesta empatia, no?, que deia. El monument és raconer, diguem-ho així, participa doncs d'aquesta entrada que dic i d'aquesta mena d'arcades de claustre. En aquest racó hi he preparat una base de marbre de la Sénia, que és triangular. Llavors, a la cara de davant inscriu una part del cant 6, on precisament s'explica, Verdaguer explica, recull la llegenda de la formació de Perpinyà, que devia escoltar en les seves nombroses vingudes a Perpinyà-Verdaguer, i tenia molts llaços. El llaç més fort i més conegut que hi tenia d'amistat era amb Justí Prats, l'erudit, no?, catalanista, que era escriptor, era traductor, i que sempre el va acollir, que inclús en moments molt futurs de la seva vida més endavant, doncs va romandre fermament al seu costat. Justí Prats, o vés a saber qui, doncs li devia explicar la llegenda de Pere Pinya i de la formació de Perpinyà. I ell ho recull a Canigó. En una part del poema l'explica meravellosament, com ell sap fer-ho, no?, amb una forma poètica bellíssima. I llavors, això que està inscrit a baix a la pedra continua una mica més amunt, diguem així, i a la part superior doncs hi trobarem aquesta reproducció amb marbre roig d'Alacant d'aquest llibre Canigó. Al costat seu, per davant, una dona d'aigua de les meves, diguéssim. Jo faig dones d'aigua ja fa molts anys, a la meva manera. Són dones d'aigua que estan fusionades amb la natura. És un aire surrealista el que té la meva obra. I en aquest cas, aquesta dona d'aigua, que és una dona ocell, doncs és de bronze, I després al costat, com jacent, no? Per dir-ho així, en sobre d'aquesta superfície on s'hi situen la dona i el llibre, hi ha una branca d'olivera que és tan pròpia de la vostra contrada, i aquesta branca d'olivera que serveix per explicar la força de l'arrel local, de l'arrel tradicional i de tot això que no hem de perdre, i també el vincle amb la natura, i també, en aquest cas, em serveix per enviar un missatge de pau i de cordialitat que et deia abans. Aquesta branca d'olivera està feta en bronzo, amb marbre verd i amb obsidianes. Les olives negres són obsidianes. I ja està, vull dir, aquest és el conjunt, no és molt gran perquè l'espai no ho és, però és suficient perquè la gent doncs el vegi. No, els monuments no tenen per què ser molt grans, el que han de ser és molt visuals i, per mi, bàsicament, tenir contingut. Això és fonamental. Vull dir, un monument perquè sí, no, per mi no té sentit. Vull dir, ha de ser un monument que comuniqui. La força del monument és la potència del seu missatge.
16: Doncs el millor que pot fer la gent per veure aquesta potència al missatge és anar-lo a veure, doncs, com dèiem, a la Casa de la Generalitat de Perpinyà. En tot cas, ho hem pogut comentar i ens ho ha pogut explicar Doita Prats, escultora d'aquest monument, monument als catalans de França, doncs, en homenatge a aquesta dedicatòria de Verdaguer. Doita Prats, moltes gràcies.
8: Moltes gràcies a vosaltres i espero que aquest cinquè monument ja de Llengua, Natura i Pàtria doncs el rebeu amb tota l'amistat i amb tota la bona intenció amb el qual està fet. Gràcies.
11: Escolteu Ràdio Arrels.
12: Ràdio Arrels.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels. Molt bones a tothom. Des de la Casa del Voló, Maison de l'Histoire, us esperem per descobrir una nova exposició temporal de l'1 d'abril fins al 26 de juny, anomenada Xocolata i altres dolços nord-catalans. L'exposició ens és prestada per al Museu Casa Pairal a la ciutat de Perpinyà i ens presenta totes les etapes de fabricació de la xocolata, també la xocolata en totes les seves formes, però sobretot tota la història amb els plaers de la sobretaula, com pot ser la confiteria de totes les regions, però en particular l'indústria de la xocolata i de la confiteria des del segle XIX aquí al Rosselló. Us esperem per descobrir aquesta exposició i sobretot us esperem també per l'inauguració molt saborosa que tindrà lloc el 22 d'abril a les 6 de la tarda aquí a la Casa del Voló. Us esperem nombrosos, moltes gràcies i fins aviat.
2: Vos també anuncieu el que organitzeu. Entreu en contacte 04 68 35 47 48 agenda@radioarrels.cat.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Com cada mes, contactem la Clàudia Pujol. La Clàudia Pujol és la directora de la revista Sapiens, la revista d'història dels Països Catalans. Bon dia, Clàudia.
3: Bon dia, com esteu?
2: Com cada mes, estem frisosos per conèixer el sumari de la revista. I a portada del mes de juny s'hi veuen tres guerrers, tres homes armats que s'allunyen d'un poble que acaben de saquejar. Fan cara de ser mercenaris.
3: Sí, sí, ho eren uns mercenaris. Aquest número del Sapiens dediquem la portada en un tema absolutament desconegut, no? Que hem titulat precisament Les invasions desconegudes, i que va ser la guerra sense nom que va sacsejar Catalunya al segle XIV. No? T'explico, durant el regnat de Pere el Cerimoniós, per tant estem a la segona meitat del segle XIV, per situar-nos, Catalunya doncs va patir una dotzena d'incursions armades protagonitzades per companyies de mercenaris. Estem parlant de soldats professionals, soldats que havien combatut a la Guerra dels 100 Anys i que, un cop acabades les campanyes a França, bé, es van convertir doncs, en grups errants. Eren homes armats, sense senyor, sense sou, que van començar a baixar cap al sud buscant un botí fàcil. Aquests soldats no venien a conquerir territori, sinó que venien a saquejar, no? Tu deies a l'inici. Entraven ràpidament, cremaven collites, segrestaven pagesos, exigien rescats i desapareixien abans que ningú pogués reaccionar. Tot això ho sabem perquè el medievalista Flossel Sabater porta molts anys estudiant aquest tema. De fet, ha consultat una quarantena d'arxius d'arreu del país i ha pogut reconstruir tot aquest fenomen, perquè el que semblaven que eren episodis locals i inconexos, doncs en realitat era un autèntic sistema de terror. Una mica la pregunta és, i per què fins ara havien passat desapercebudes aquestes invasions? Però no estem parlant que fos l'agressió oficial d'un príncep o d'un país contra un altre, no? Que és el que estem acostumats, sinó que es tractava això, no? De companyies difícils de definir, i a més aquestes invasions havien quedat amagades en documents dispersos. No? En l'arxiu municipal de Vic s'explicava un cas, el de Crespià un altre, el de Montblanc un altre, en registres notarials, correspondència reial, causes judicials, no? Estava tot molt, molt dispers. També ens adonem la gran paradoxa que hi va haver, no? Quan es van produir aquestes invasions, que va ser que la corona no tenia capacitat de resposta immediata. A diferència d'altres monarquies europees, el rei no podia mobilitzar un exèrcit per decisió pròpia, perquè, com saps,

0: va transformant el país. Davant d'aquesta incapacitat del poder reial, les viles petites i mitjanes van haver d'organitzar-se soles. Es van construir o es van reforçar noves muralles. Saps avui com passegem, no ho sé, per Cervera, per Montblanc, per Manresa, per Girona, no? Doncs moltes de les muralles es van construir precisament en aquest moment per aquests atacs d'aquests mercenaris, però a més doncs, es van crear impostos extraordinaris, altres mecanismes de defensa locals, perquè la població, doncs, bé, quan hi havia aquests rumors, abandonava temporalment el camp i es refugiava dins d'aquestes ciutats emmurallades per estar més protegits. Per tant, tota aquesta arquitectura defensiva que avui doncs, contemplem, podríem dir-ne com un patrimoni turístic, prové de tot això que va ser un autèntic trauma col·lectiu. I és que, a més, hi va haver una altra conseqüència molt, molt profunda. Enmig d'aquest caos va començar a reforçar-se una idea de protecció compartida del comú, de la terra, no de la comunitat. Per tant, d'alguna manera, aquell perill invisible va obligar el país a repensar-se políticament, a repensar-se socialment. Per tant, en certa manera, considero que és fascinant a vegades pensar que unes bandes de mercenaris errants, no, que eren els mercenaris aquests que havien quedat desvagats de la Guerra dels Cent Anys, per tant, unes bandes de mercenaris nascudes d'aquest desordre europeu de la Guerra dels Cent Anys acabessin deixant una empremta tan profunda en el que va ser doncs, la configuració de política urbana i fins i tot mental de la Catalunya baix medieval.
1: Si aquests bàndols venien del nord, això vol dir que el Rosselló devia ser a primera línia.
0: Oh, i tant, clar, perquè ells atacaven en dues bandes dels Pirineus, evidentment. Sí, primeríssima línia, sí. O sigui, les viles de les de Rosselló i les de l'Empordà doncs, van ser una de les primeres. De fet, fins i tot entre les viles de Rosselló i de l'Empordà, expliquem una anècdota, que és que s'avisaven de l'arribada dels invasors amb senyals de fum. Bé, van haver de buscar molts mecanismes, alguns dels quals doncs, molt, molt curiosos, no? Per saber doncs, quanta gent venia, no tenien tot un codi que els permetia indicar la quantitat de soldats que es disposaven a creuar la frontera, per quin punt. Clar, Perpinyà, per exemple, doncs, era la primera ciutat, no?, que veia el senyal i el repetia perquè es veiés a Colllibre i el transmetia perquè arribés a Torroella i des d'allà a Girona. Bé, va ser uns mecanismes que es van haver d'inventar fruit de la necessitat que hi va haver.
1: Sí, tenim encara alguns vestigis de tores de guaita.
0: I tant.
1: Un altre tema és el retrat que feu del Josep Manyer, un exiliat català, si he entès bé, exiliat al Regne Unit, que feia ràdio a la BBC.
0: Sí, és una biografia molt interessant, la del Josep Manyer. Nosaltres posem el focus en un episodi molt, molt concret, que és molt simptomàtic. Com efectivament deies, ell va exiliar-se al Regne Unit després de la Guerra Civil i des de Londres. I durant 10 anys va liderar un programa anomenat Catalan Program a la BBC, que va esdevenir doncs, l'espai de referència radiofònica en català d'aquest primer franquisme. Estem parlant de 1946, no? Més o menys. Amb el suport doncs, de figures com Josep Trueta, de Batista i Roca, i malgrat doncs, les reticències del govern britànic, i ja ens entenem, no volia molestar Franco més del necessari, la BBC al final va acabar aprovant un programa íntegrament en català, no? Aquest Catalan Program, que era un espai cultural, amb poemes, amb música, amb literatura, amb veus com Carles Riba, Josep Maria de Sagarra, Maria Manent. Per tant, enmig de la censura franquista, aquesta BBC doncs, es va convertir en una finestreta de llibertat. El programa va durar gairebé una dècada, fins 1954, i va emetre més d'un centenar d'edicions, però bé, al final, amb la normalització diplomàtica amb el règim franquista, es va precipitar tot al final. No? Les pressions de Madrid van acabar silenciant aquestes emissions a mitjans dels anys 50. Però, malgrat tot, Manyer sempre va defensar que aquella aventura havia valgut la pena, no? Perquè durant els anys que a Catalunya doncs, el català era perseguit, hi havia una veu que continuava parlant-lo des de Londres.
1: I se conserven els enregistraments o tot això era en directe?
0: No, es conserven els guions, però malauradament no es conserven els enregistraments. És una cosa molt curiosa, estàvem convençuts que hi havia d'haver aquests enregistraments, però no existeixen. Van contactar fins i tot amb la BBC, tot plegat, però els enregistraments no existeixen. Sí que hi ha els guions, sí que tenim tots els guions, per tant, es podrien recrear i es podria fer alguna cosa amb tot això, però malauradament no podem escoltar la veu.
1: Llàstima. Canviem de lloc i d'època i atenció, perquè tothom sap que és la tauromàquia, i aquí prou lluitem contra la tauromàquia, però els romans

0: Abans ells feien naumàquies. Ens ho expliqueu a la revista, no? Que són les naumàquies.
1: Sí, les naumàquies eren recreacions de combats navals que els romans convertien en espectacles de masses. El nom d'aquest de naumàquia prové del grec, significa combat naval, senzillament, i expliquem doncs, que durant segles, emperadors com Juli Cèsar, com August, com Claudi, van organitzar aquestes representacions per això que feien els romans, no? Per impressionar el poble i exhibir tot el seu poder. Llavors ens centrem en la que va ser més espectacular de totes, que és una que va impulsar l'emperador Claudi l'any 52, no? Al llac Fucino, al centre d'Itàlia, que segons les cròniques doncs, de Tàcit hi van participar, imagina't, 19.000 homes repartits en 50 vaixells de guerra. Clar, llavors qui lluitava? Gladiadors, esclaus, condemnats a mort, tots lluitaven entre ells, no? Amb una multitud absolutament entregada, no? Com els combats de gladiadors, però aquí amb aquest combat naval. A més, no hi havia escapatori, o sigui, el llac estava envoltat de soldats amb catapulques, amb ballestes, o sigui, preparades per disparar qualsevol persona que intentés fugir. Algunes naumàquies es feien en llacs, però no només en llacs. Per exemple, en el mateix Coliseu de Roma es podia inundar i els romans impermeabilitzaven l'arena i feien arribar aigua a través dels aqueductes per recrear-hi batalles navals més a petita escala. Clar, és molt diferent un llac que l'escenari doncs, del Coliseu. I quan s'acabava l'espectacle, doncs, el recinte es buidava ràpidament per continuar. Llavors ara farem les lluites de gladiadors. Per tant, més que un entreteniment, les naumàquies van ser doncs, una demostració brutal del poder imperial perquè mobilitzaven milers de persones, molts recursos tècnics i eren realment molt, molt violents. O sigui, en aquestes naumàquies, segons es desprèn de les cròniques que tenim, l'aigua es tenyia literalment de vermell, no? Mentre el públic celebrava cada enfonsament de vaixell, celebrava cada mort, com tot. Amb el pas dels segles, l'imperi va entrar en decadència i aquells espectacles doncs, tan fastuosos es van tornar massa cars. Per tant, els llacs artificials es van assecar, els vaixells van desaparèixer i les naumàquies quedarien com el record d'aquella Roma extravagant i obsessionada doncs, amb el poder i l'espectacle.
0: Déu-n'hi-do, quina imaginació i quin poder que devien tenir. Un altre reportatge, aquest mes de juny a la revista, ens explica un canvi que transformarà la Xina al segle VII. I em sembla que és un canvi arquitectònic?
1: Sí, exactament, efectivament. No? Expliquem l'epopeia de la construcció del Gran Canal de la Xina. Hi ha infraestructures que canvien la història d'un país, no? I a la Xina doncs, n'hi va haver una que durant més d'un mil·lenni va actuar com una autèntica columna vertebral de l'imperi, que va ser aquest Gran Canal. Quan parlem de Gran Canal, estem parlant d'un Gran Canal que tenia una longitud de gairebé 1.800 quilòmetres. O sigui, que és una barbaritat, no? Va ser una xarxa artificial de canals que va connectar les principals conques fluvials de tot el que era la Xina oriental i que permetia transportar aliments, mercaderies, entre el sud agrícola i el nord. Va ser una autopista fluvial del món preindustrial. Com deies, el projecte va arrencar a gran escala al segle VII, sota la dinastia Sui, perquè l'emperador volia garantir que les guarnicions del nord doncs, rebessin arròs de les planes fèrtils del sud. Hi havia un problema aquí geogràfic, que és que els grans rius xinesos corren d'oest a est. Per això doncs, es van haver d'excavar canals artificials per poder unir. Va ser una construcció titànica. Estem parlant de milions de treballadors forçats, sobretot pagesos, que van participar en les obres en condicions, com podem imaginar-nos, duríssimes. Molts van morir d'esgotament, de fam, de malalties, però aquest resultat, aquest gran canal, va transformar la Xina, perquè no només transportava gra, per aquí circulava doncs, la seda, circulava te, circulava la sal, la porcellana, i a la seva vora van prosperar ciutats, mercats, drassanes, i durant segles va ser un motor econòmic i administratiu essencial per mantenir unit un imperi que era immens. De fet, la gran innovació tècnica van ser les rescloses, que permetien elevar o baixar les embarcacions bé, segons el nivell de l'aigua. Una tecnologia que llavors va ser absolutament revolucionària per l'època, però també fràgil, no? Perquè hi havia doncs, les inundacions continuades del riu Groc i, per tant, els sediments obligaven a un manteniment constant. De fet, d'aquest gran canal, viatgers com Marco Polo o Ibn Battuta doncs, van quedar fascinats per aquesta xarxa fluvial, no? Plena de vaixells i de ciutats bulicioses, i així ho van posar doncs, a les seves cròniques, en les descripcions dels seus viatges. Amb el temps, les guerres, les inundacions I l'arribada del ferrocarril va haver-hi també un declivi d'aquest gran canal. Però tot i així no ha desaparegut, perquè encara avui en dia hi ha trams que són navegables, és Patrimoni Mundial de la UNESCO i ens continua recordant una idea que està molt bé, no? Que abans dels trens, abans de les autopistes, la Xina ja havia connectat un continent sencer a través doncs, de l'aigua.
0: Clar, clar, això s'ha transformat en turisme industrial, podríem dir, no?
1: Exacte, efectivament.
0: Molt bé, ja tenim un bon panorama del que serà la revista. Malgrat tot, jo volia afegir que he vist passar una entrevista a l'entorn de La Flama del Canigó.
1: Ah, sí, sí, tenim una secció que es diu Joiera, no? Que cada mes busquem algun personatge que hagi conegut o anònim, que hagi viscut doncs, un fet històric que ens sembla rellevant. Llavors, concretament aquest juny, i com que també cada juny hi ha la Flama del Canigó, vaig entrevistar la Llum Ferrero, doncs, que va ser una d'aquestes baules discretes però decisives en la continuïtat de la Flama del Canigó, i ella ens explica, doncs, aquesta com, evidentment, doncs, la flama no va poder ser ja la primera flama, perquè crec que no queda cap testimoni viu d'aquella primera flama, però sí que va ser doncs, dels grups inicials, i ens explica doncs, l'origen d'aquesta tradició que va compartir les fogueres de Sant Joan en un acte col·lectiu i carregat de sentit. No? Per tant, us recomanem també llegir l'entrevista doncs, a la Llum Ferrero, que ella i el seu marit, no? Doncs, la veritat, han estat uns grans divulgadors de la flama.
0: Moltes gràcies, Clàudia Pujol, directora de la revista Sapiens, per la presentació del sumari, bé, una part del sumari del mes de juny. Ens retrobem a començament de juliol.
1: Molt bé.
0: Que vagi bé, Clàudia.
1: Gràcies a vosaltres. Bon dia.

0: Ràdio Arrels.
1: El disc de la setmana. Amb Paula Escudero.
2: Aquesta setmana tenim amb nosaltres a Carles Collado, que treia disc a principis d'any. El disc es diu Les nits del Mussol i és un àlbum amb 9 cançons i nosaltres aquí a l'antena de Ràdio Arrels en presentarem 5 aquesta setmana. Carles Collado, bon dia.
3: Hola, bon dia.
2: Per començar, et pots presentar als oients de Ràdio Arrels de la manera que tu vulguis?
3: Molt bé, doncs mira, podríem dir que Carles Collado és un cantautor de poemes a mitges. Jo quan presento els meus treballs a nivell musical, en aquest estil m'agrada bastant, sobretot, cuidar la lletra. Potser més que la música, que no dic que la música no estigui bé, però sobretot la lletra. M'agrada molt utilitzar un estil així més aviat poètic, per dir-ho d'alguna manera.
2: I fa temps que escrius cançons?
3: Sí, segurament no ha estat fins fa relativament poc que he donat aquest pas endavant per publicar-les, però de fet fa més de 20 anys que vaig fent música. Sobretot feia música a nivell instrumental sota un altre alter ego que es diu La Silla Turca. He fet moltes col·laboracions amb altres artistes, posant música amb els seus espectacles o amb les seves activitats. I d'ençà, segurament, arrel de la pandèmia, que va haver com una mica una revolució, suposo que a nivell personal en tots, en tothom, i a partir d'aquí sí que vaig ja fer una mica una pensada per treure endavant un projecte que em venia molt de gust presentar-me com jo, com Carles Collado, prescindint de les col·laboracions d'altres artistes.
2: Són molts els músics que hem entrevistat aquí a Ràdio Arrels que han començat la seva carrera musical en solitari arran de la pandèmia. I per què fins llavors no havies decidit tu treure temes?
3: Doncs t'hauria de dir que segurament potser per manca de necessitat. Al final imagino que ens passa a molts que quan ens decidim a fer aquest pas endavant per presentar-nos, per exposar-nos individualment, a vegades és una mica la necessitat de poder compartir aquesta feina, aquestes cançons, aquestes lletres, aquestes propostes, d'una manera directa i fer-ho nosaltres mateixos, no? I sí, imagino que arrel de la pandèmia aquesta necessitat es va agreujar o es va fer més gran i va ser un dels punts d'inflexió que em van acabar de decidir a fer un projecte personal, donar-li cara i ulls i posar-lo una mica en solfa, no?
2: Avui començarem parlant de la primera cançó que ens vols presentar, que es diu Els fantasmes i tu. Aquesta cançó, a qui li cantes i qui són aquests fantasmes?
3: Mira, Els fantasmes i tu és una cançó que podríem dir que parla precisament d'aquests fantasmes que molta gent té en el seu cap. Tothom en tenim, els nostres dimonis, fantasmes, podem dir-li com vulguem. I a vegades aquests fantasmes que tant ens atabalen i ens estan com perseguint i es fixen en nosaltres, ens donen voltes al cap, no són res més que un aire, un res, però que és inevitable que ens treguin part de la nostra vida i no ens permeten ser potser al 100% com nosaltres voldríem, no? Aquestes pors. I això ho intento reflectir molt en el contingut de la lletra d'aquesta cançó.
2: I els músics que t'acompanyen, qui són?
3: Mira, en aquesta cançó, tota la instrumentació, llevat de la bateria, que la fa en Marc Collado, que és el meu fill, la he posada jo. Sí que és cert que en altres cançons hi ha alguna col·laboració d'altres músics, però en aquesta concretament tota la instrumentació és meva.
2: Escoltem, doncs, Els fantasmes i tu, de Carles Collado.

0: Això és el disc de la setmana i acabem de sentir Els fantasmes i tu, de Carles Collado. Ens retrobem demà per parlar d'una altra cançó d'aquest cantautor.
1: Ràdio
2: Arrels.
1: Ràdio Arrels.

0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels. És la una.
2: Som el dilluns 8 de juny, bon dia. Aquesta tarda, núvols a tot el país amb un oratge al Conflent i a l'Alt Vallespí amb unes temperatures de 28 graus a la plana i 20 a la muntanya. Demà, els núvols dominaran igualment tot el país. Les mínimes seran de 19 graus a Perpinyà, 16 a Prada, 18 a Serret, 15 a Prats de Molló, 10 a Manlluís i 12 a la Torre de Querol. A la tarda, les temperatures seran de 24 graus al Rosselló, 23 al Vallespí, 21 al Conflent, 14 al Capcí i 18 a Cerdanya, amb potser un oratge. La tramuntana bufarà al Rosselló. Dimecres els núvols continuaran sent presents sobretot al territori. Les mínimes seran de 17 graus a Perpinyà, 16 a Serret, 12 a Prats de Molló, 14 a Prada, 8 a Manlluís i 11 a la Torre de Querol. A la tarda les màximes seran de 23 graus al Rosselló, 21 al Vallespí, 20 al Conflent, 11 al Capcí i 18 a Cerdanya. La tramuntana bufarà al Rosselló, al Baix Vallespí i a Cerdanya.
1: Rosselló,
0: Vallespí,
1: Conflent,
0: Cerdanya,
1: Capcí i Fenolleda.
0: Ràdio Arrels.
3: Des de l'any 1981, Ràdio Arrels és la veu de Catalunya Nord. Avui necessitem el suport dels nostres auditors per continuar. Ens pots ajudar entrant a donatius.radioarrels.cat. donatius.radioarrels.cat.
0: Ràdio Arrels.
4: Ràdio Arrels.
0: Cada dia i cada hora en català.
5: El retorn de les microcentrals hidroelèctriques. Bon dia. La microhidroelectricitat és una tecnologia que aprofita el cabal dels rius o canals per produir electricitat a petita escala. El principi és senzill. L'aigua en caure o circular amb un cert desnivell impulsa una turbina que transforma l'energia mecànica en energia elèctrica. Aquestes instal·lacions tenen una potència reduïda, normalment inferior a uns quants megawatts, però ofereixen avantatges destacats. Una producció estable, un impacte ambiental limitat i la possibilitat d'integrar-se en infraestructures existents com canals d'irrigació o antics molins. Un exemple es troba a Catalunya Nord, a Vinçà, amb la microcentral de la Lentilla. El projecte aprofita el canal agrícola de la plana de la Lentilla, construït inicialment per al regadiu. Fora dels períodes de màxima demanda d'aigua, una part del cabal és desviada cap a una turbina que genera electricitat abans de retornar l'aigua al seu curs. La instal·lació, posada en funcionament l'octubre del 2020, disposa d'una potència de 0,36 megawatts i produeix al voltant d'un gigawatt anual, suficient per cobrir el consum d'uns 200 habitatges. El funcionament és doblement beneficiós. D'una banda, porta ingressos addicionals a l'associació que gestiona el canal, que pot reinvertir-los en el manteniment del sistema de reg, de l'altre injecta energia renovable a la xarxa, contribuint a la transició energètica del territori. El disseny garanteix també que el turbinatge no interfereixi amb l'aigua destinada a l'agricultura ni amb el subministrament domèstic.
6: Radio Arrels, a Pollestres, 95.

0: Rosselló,
1: Vallespí,
0: Conflent,
1: Cerdanya,
0: Capcí i Fenolleda.
1: Ràdio Arrels.
2: Era més bonic el meu país.
3: Des del 1981, Ràdio Arrels s'ha anat acumulant un fons sonor amb milers de veus que són la història d'aquest país. Descobrim fragments d'aquests arxius. A través de les moltes cròniques d'opinió que Ràdio Arrels ha inclòs en la seva programació durant molts anys, es pot anar seguint la història tant la més propera com la global. Al febrer del 1991, l'atenció dels nostres cronistes era centrada de manera evident en la dita Guerra del Golf. Recordaré, agost del 1990, invasió de Kuwait per l'exèrcit iraquià, una invasió ordenada pel president Saddam Hussein. Gener i febrer del 91, operació militar Tempesta del Desert, manada pels Estats Units en el marc d'una coalició internacional a missió de les Nacions Unides. En plena guerra, aquesta era la crònica d'opinió de Pere Iu Barón, de Bernet dels Banys.
4: Bon dia. Quina època. Quin món. Quines coses. Realment ens prenen per imbècils amb aquesta guerra del Golf. Una guerra que té bona esquena, ja que permet de fer passar gairebé tot, i tot particularment mesures per definició impopulars, com llicenciaments, augments de preus, limitacions a les llibertats. Em podria citar exemples i exemples, com el refús de deixar sales per reunions, o les fluctuacions aberrants del preu de la gasolina, o les reduccions de personal a les companyies d'aviació, o les baixes de salaris, o els intents de prohibició de manifestacions a favor de la pau, o els atemptats en contra de la llibertat d'expressió, o la censura a les informacions, o l'interdicció de fet d'algunes cançons, etc., etc., etc. Aquesta guerra, llunyada geogràficament però quasi a casa pel miracle de la televisió, dona l'ocasió inesperada a la majoria dels responsables polítics de se deixar anar la seva verdadera naturalesa, siguin de dreta o siguin d'esquerra. A sentir les reaccions d'alguns en contra de tots els que, d'una manera o de l'altra, s'oposen a la guerra, ens donen fred a l'esquena. El nom de no sé quina pretesa unió sagrada de la nació, darrere els nostres ballants soldats que defensen l'honor de la patria en contra de la barbaria, vet aquí que els que ahir encara es gargaritzaven de llibertat, igualitat i fraternitat i dels valors fonamentals de la democràcia, es fan avui els defensors dels valors morals de l'Occident enfront del perill musulmà. És que se sap pas mai. Ja un cop han arribat fins a Poitiers, a Llobontes, val millor ser prudents i fer confiança als Estats Units, són els dels USA, per impedir a la història de tornar a començar. Allez, una bona bomba al bell mig i en parlarem pas més. Exageri potser un poc, però malauradament és la trista realitat d'una guerra que, a més d'imposar ruïnes i morts, permet de fer passar fàcilment uns comportaments ideològics perillosos i unes mesures econòmiques inadmissibles. Mais ja en tornarem a parlar, quan serem obligats a pagar aquest famós impost de guerra que nos preparen, com si els culpables érem nosaltres. En tornarem a parlar, però ens impedirà pas, ho esperi, de poder aprofitar tots junts de la pròxima gran calçotada que nos oferirà a Reels aquest pròxim 3 de març a Toulouges, al bressol de Pau i Treva. Tot un símbol, justament.
3: Febrer 1991, crònica d'opinió de Pere Iu Barón, la guerra s'acabaria, tècnicament, pocs dies més tard, el 28 de febrer del 1991, amb la rendició de l'Iraq.
0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
5: Les efemèrides musicals d'en The Rock. Laura Bertran.
6: El 8 de juny del 2023 s'acaba la segona edició d'Eufòria, el programa de nous talents de TV3. Si el 2023 va guanyar la Gym, l'any següent, el 2024, tot i la victòria del Lluís, hem de subratllar la trajectòria del nord-català Julien, aquí conegut com a Julio León. Després d'un inici discret i marcat d'una banda per una trilla de cançons que el propi Julien desconeixia i les referències regulars a la llengua francesa, en particular per part del presentador Miqui Núñez en els tres primers programes, finalment, el cantant de Banyuls va començar a destacar entre els favorits tant del públic com del jurat. Escoltem la versió de Va com va, d'Ubidi Muñoz, que el Julien va interpretar a la final d'Eufòria just després de saber-se la seva tercera posició del podi.

0: Acabem d'escoltar Va com va, d'Ovidi Muñoz, interpretada per Julien.
1: Rosselló, Vallespí, Conflent, Cerdanya, Capcí i Fenolleda.
2: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels.
1: Arrels.
3: Arrels del Vallespí.
4: Una crònica del Centre Cultural Català del Vallespí.
5: Amb Miquel Rodríguez, de TV Vallespí.
6: Bon dia, som avui a l'estudi de Ceret, un cop més, per presentar les associacions catalanes del Vallespí i avui tenim amb nosaltres l'associació Cistelles i Banastes de Reines. Tenim aquí avui amb nosaltres la Mijo Gómez, bon dia.
7: Bon dia.
6: Que ens parlarà un xic de llur associació. Te volia començar per preguntar com se va crear.
7: Oi, se va crear fa una quinzena d'anys amb gent que de fet havien anat a formar-se amb cistellaires de Catalunya i han volgut mantenir aquest saber fer i passar a altra gent i explicar i practicar.
6: Mais a quin lloc de Catalunya? A Catalunya Nord?
7: Cistellaires, no, home, era cistellaires catalans al sud i aquí es va fer gent de Reines. Doncs era un grup de gent que s'interessaven per cistells i han hagut de fer una associació, perquè, clar, si vols fer alguna activitat, alguns cursets o així, tens de demanar places, tens de demanar sales a l'Ajuntament. I a l'Ajuntament, si no ets associació, no pots, doncs, a partir d'aquí, hem fet associació i han anat fent, i doncs fa anys que funciona.
6: Bé, quan treballeu el material és ja sec o perquè són... De què estan fets els cistells i banastes que fabriqueu?
7: Ui, depèn, molt. Alors, el cistell més, anem a dir, més català o més clàssic serà el cistell de bolets, que de fet és de vímet i de canya. De canya no fan falta aquí, i el vímet tampoc. I de fet el vímet s'ha de tallar i deixar secar. I després es posa en remull durant dues setmanes i es pot treballar després. O sigui que és una mica, cal tenir paciència.
6: No, cal tenir paciència i cal tenir força emprès per tallar... El, no? Si ja és sec...
7: No, ja és sec, però si el poses en remull torna a ser fàcil de treballar. Sí, fàcil cal estirar una mica, no? Que no és fer puntes, però vull dir, sí que es treballa.
6: Li torneu a donar flexibilitat al...
7: Sí, amb l'aigua, i tampoc no que fem vímet molt gros, que si no són prou fins. Hi ha de diverses mides, també hi ha diverses espècies de sàlics, perquè són arbres, hi ha el porpoià, que és molt bonic, que es pot trobar a la Tetra, o en tenim al Tec, en tenim a vora del riu, en tenim el blanc, el salze blanc, el vermell, n'hi ha de diversos. I aquest, doncs, el català, a més de ser el que és més utilitzat per anar als bolets, aquest cistell, que és el cistell català, a més de tenir aquesta... Doncs, aquest... se fabrica, doncs, amb vímet i canya, però a més té una base que és molt sòlida i que es diu el fons català. Es diu així a França. Els catalans ho fan perquè ho fem sempre així. No és gaire fàcil, tampoc, de fer, però c'est le fons català. I es practica molt a França i més enllà, vull dir que és un sistema que dona molta solidesa al cistell. Després, clar, hi ha tots els altres cistells, les paneres, hi ha tot el que es pot fer amb herbes, i després fem també amb herbes de bord del riu, que es pot fer amb beures, es pot fer amb... No sé, hi ha moltes herbes que funcionen, que es troben al camp.
6: Serien més aviat plantes que se troben vora el riu, ja sigui a les vores del Tec o alguns petits corriols que baixen cap al Tec, o on se troben els materials que
7: depèn, feu servir? Depèn del que cerques, perquè de fet hi ha moltes plantes hi ha narongs, hi ha molts, hi ha zones humides, però pot ser també l'esbarzer en trobes a tot arreu. Bon, aquí cal anar amb guants, si no després és un material molt, que va molt bé. Molt sovint s'han de recollir a final de tardor i hivern, molt sovint. I a l'estiu alguna planta sí, que també et pots fer unes coses amb agulles de pi, o sigui que vull dir, hi ha moltes coses que es poden utilitzar.
6: Amb agulles de pi, com les podeu també lligar unes amb les altres amb cola?
7: Perquè, no, la cola sí, la pega sí que tenim, no l'utilitzem gens, no, justament el treball així amb les plantes és justament d'anar treballant sense pega, sense res que enganxi, ni nusos, ni
6: res. Com que sense nusos?
7: És passat, no n'hi ha de nusos, aguanta així sol, que és el principi. Passa de sot, no hi ha d'això del nus típic.
6: Bé, això és un saber fer que, bon, com us heu anat a cercar a Catalunya Central, no? Són tècniques que ja existien d'abantes.
7: Bé, existia aquí també, però clar, aquí al Vallespí hi havia gent que ho feien amb escorça de castanyer. Això sí que es feien molts. Jo al Conflent en coneixi un senyor que feia amb avellaner, amb escorces d'avellaner, que són molt bonics, vull dir, i cal anar recuperant una mica totes aquestes pràctiques. I també treballem amb espart, que sembla és com una herba llarga, bon, així, t'ensenya, veus, així, que bé, fa 40 centímetres com a màxim, és una herba, i d'herbes en herbes anem fent trenes, i d'això fa cisteix, i abans en feien soles per fer les espardenyes. Com venen les espardenyes? Aquí tornem. Doncs les espardenyes es fan amb espart, i l'espart que també serveix per fer cisteix, diversos.
6: Això ho sabia pas tampoc. Realment, aquestes tècniques doncs, les aneu recuperant d'alguna manera? Esteu fent una feina de recerca?
7: No fem recerca, és a dir, que anem cap allà on ens porta el vent o les ganes més aviat, no? És a dir, que ens agrada l'espart, doncs anem cercant gent que treballa en l'espart, i concretament jo he trobat un investigador, un professor de biologia que va fer la seva tesi a València sobre l'espart. Però d'això, com fa més de 30 anys, tinc de recuperar aquest treball en català, que ha fet a València, doncs en català, sobre la pràctica d'allà, el cultiu, d'on venia a fer tot això.
6: Mais què és l'espart?
7: L'espart és una herba així, fas un ram d'herbes així, i l'arrenques.
6: N'hi ha aquí al Vallespí?
7: No, aquí no. No, aquí al Vallespí es podia treballar per fer les soles de les espardenyes, això sí.
6: Ho feien no, venir?
7: Clar.
6: Ai, té.
7: Feien venir per fer, doncs es podia fer amb altres herbes, però l'espart sí que serveix molt per... A més, dius espardenyes, perquè era fet amb aquesta herba. I ara, doncs, la gent de l'associació doncs, se'n van a Albacete, que ja doncs, es va molt també al costat espanyol, i doncs fan tot una transmissió, és la Universitat Lliure d'Albacete que fan micologia i l'espart, i recuperen tot aquest espart. Hi ha també valencians que van, hi ha gent d'una mica tot arreu.
6: Fantàstic. I doncs ens vols parlar un xic de les activitats que feu a la vostra associació Cistells i Banastes, que tenim aquí avui amb nosaltres a l'estudi de Ceret en una sèrie d'entrevistes del Centre Cultural Català i de Té Vallespí a les associacions catalanes del Vallespí. Doncs tenim aquí avui, per qui s'ha plegat al programa un xic més tard, a la Mijo Gómez, i m'agradaria que ens expliquessis, sisplau, quines activitats feu vosaltres?
7: Ah, doncs nosaltres proposem regularment cursets. que hi ha trucades. Per exemple, aquí a juny proposem uns cursets com per fer un cistellet particular. Hi ha una persona que ve també que fa, com se diu, hi ha ampolles per cobrir ampolles amb herbes d'un cert tipus a la maceta. Hi ha també, es pot fer a l'abril, per exemple, s'havia proposat d'adobar cadires que s'havien fetes malbé, que tens de tornar a fer la paia, doncs això també és una... aprenes de l'herba que utilitzes, aprenes a acabar i veus que quan pagues una cadira a 20 euros és un treball tremendo, vull dir que no és senzill. Doncs molt sovint hi ha cursets que a més són a nivell de l'estat francès, són, jo diria, els més barats que hi hagin. A més són interessants perquè són variats. Bé, sovint, clar, tenim lligams amb alguns professionals amb qui tenim relacions amicals, clar, i és doncs, molt interessant, cada un treballa amb un projecte particular i la gent ve per un dia o un dia i mig, segons el projecte, i la gent se'n va amb la seva realització, la seva obra.
6: I de doncs... fet, aviam, aquí me sembla que hem de veieu parlar un xic d'aquest taller que està a tocar, no? El proper és el pròxim, és el juny.
7: Sí.
6: I pensi que de ben segur la gent s'ha d'inscriure, no? Perquè si no, com podeu planificar? Ja que heu de trobar els materials, hi ha tota aquesta preparació de posar-los en aigua per, no? Per tornar a fer-los més flexibles... Hi ha tota una preparació que heu de fer vosaltres abans de l'esdeveniment de manera a que tot estigui a punt perquè el material se trenqui pas. Perquè realment m'explicaves això, no?
7: Bé, el cas és que ja els professionals ja estan contractats, diguem, i ja saben que venen per una quantitat de gent de tal, doncs ja han posat el material, ja tenen ells... les matèries primes tenen tot el que cal. I queden algunes places per vestir ampolles, saps? Perquè així no es trenquen, vull dir que ben cobertes, amb albassors, que justament és de Catalunya Sud. I es fa també un vestit de com se diu, no? Dama Jana.
6: Sí, que abans la gent anava a cercar aigua a la font, amb això,
7: sí,
6: com anava?
7: Sí, clar, i si vas a la font la tens de tenir coberta, perquè si no es trenca.
6: Ué.
7: I a més tens així una nansa,
6: ah.
7: I per traginar, com se diu així?
6: Ué, no, ho sé pas, mais ara veig el que és.
7: Sí, ja
6: a més és molt ric i sovint se fa servir ara d'element decoratiu, simplement, que ja anem pas a cercar aigua de la font, quan realment aquí al Vallespí...

0: 14, el 13 i 14. I doncs, a més, la nit del dissabte farem una festa, menjarem junts, hi haurà música, doncs serà
1: No, és poc
0: acabem la
1: probable, eh, que la gent arribi
0: temporada.
1: a temps. Que en fareu d'altres, no? Que m'has
0: Sí,
1: dit
0: al
1: que en
0: setembre ja
1: fèieu.
0: tenim el programa del setembre, doncs igual demanen per e-mail, demanen el programa i tindrem tot, ja tenim cistells, llums, en fi, coses variades. Després te'n pots penjar a casa, te'n pot servir per anar a l'hort, te'n pot servir per anar als bolets, al Vall... ah, no, pas al Vallespí, que no
1: No,
0: hi
1: pas
0: ha
1: al
0: bolets,
1: Vallespir, a Perpinyà,
0: que
1: allà al
0: a
1: costat
0: Perpinyà, al
1: del
0: Castellet,
1: Castellet, tindrem a la
0: això,
1: gent amb els cistells i
0: això.
1: banastes de Reiners cercant bolets allà.
0: Doncs aquí, si vols, quan fem el que són els cursets, que n'hi ha 4 cops a l'any, hi ha unes tongades de cursets, i després hi ha el que és un desfilat més fort l'any que ve, ja ho veurem, en tornarem a parlar. Hi ha el que és, això són professionals, doncs, professionals sí que venen, i si no hi haurà, a la tardor hi haurà la folle journée,
1: La Diada Boja.
0: el
1: Ui,
0: dia boig,
1: ui, ui, ui, ui, ui.
0: la Diada Boja, on aquí seran gent de l'associació que explicaran cosetes, que faran fer petites coses per a la gent, jo, mainatges o adults, per a, jo no ho sé, que serà per tallar o per tallar, no, per anar estar fent un rock, un zen rock, o per fer cistellet, o per fer arracades, o per fer joies petites d'herbes, per veure diferents herbes, justament.
1: Quan m'has
0: Això
1: dit que era?
0: serà la tardor.
1: A la tardor tindrem la Diada Boja, també a
0: Sí,
1: Reiners?
0: a Reinars.
1: Doncs ja ho sabeu, si voleu anar a descobrir la vall de Reiners, els cistells i banastes de l'associació que us ha presentat la Mijó, feu-ho polit perquè resten pas gaires places ara per al taller de juny. I doncs comenceu ja a preparar les agendes per als tallers que prepararan al setembre i en presa la tardor, la Diada Boja. Moltíssimes gràcies, Mijó, per haver vingut aquí a l'estudi de Ceret per
0: Gràcies.
1: presentar-nos aquesta associació que fa part doncs, de tota aquesta xarxa associativa catalana que fem viure en aquestes entrevistes fetes en col·laboració tècnica amb Ràdio Arrels, per al Centre Cultural Català del Vallespir i un servidor de TVallespir. Encara gràcies.
0: Moltes gràcies.
2: Ràdio Arrels, a Sant Joan la Sella, 95.
3: Sortim de casa, amb l'agenda de Ràdio Arrels.
4: Bon dia, sóc la Simona del col·lectiu Non a la THT. Divendres 12 de juny a Vilmolac, a la sala del Canigó, a les 18h30, tindrà lloc la presentació del llibre del col·lectiu Non a la THT, no a la línia de molt alta tensió. 25 anys després, la lluita ciutadana que va unir associacions i elegit per aturar la instal·lació de línies elèctriques de molt alta tensió és relatada dins un llibre bilingüe, aquí els gegants s'enterren, ici on enterre les gens. El llibre serà presentat per les figures clau d'aquella època i per en Lluís Dagues, l'escriptor. Al lloc web dedicat, collectiu-noalatht.fr, podeu descarregar totes les fotografies que vulgueu i veure la pel·lícula completa que es va fer durant aquesta lluita. Doncs, el divendres 12 de juny a Vilmolac, a la sala del Canigó, a les 18h30, vos hi esperem. Adéu.
3: Vos també anuncieu el que organitzeu. Entreu en contacte 04 68 35 47 48. Agenda @radioarrels.cat.

0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels. Esquitxos de llibres. Pere Manzanares.
2: Llenguatge de carícies. Les carícies contenen un llenguatge mut, però summament eloqüent, tant per al qui les fa com per al qui les rep. Així com cada punt del cos és capaç de sentir i comprendre el missatge tendre o apassionat que rep a través d'una carícia. Són també molt diverses les zones a les quals aquest missatge pot ser transmès. Limitar-se a acariciar amb les mans retalla la comunicació i limita l'inesgotable espai del diàleg eròtic. Per comprendre'l i enriquir la comunicació dels amants, n'hi ha prou a recordar que, tot i que unes zones determinades són especialment erògenes, és el tot el que està recorregut per l'energia sexual. Per això, cap porció de la pell mereix quedar fora de l'abast de gaudir i val la pena despertar-la. Els peus són una zona del cos que sovint s'oblida. Tanmateix, homes i dones consideren molt eròtic que els hi toquin i els hi besin. A elles, sobretot, els agrada que es recorri el cercle dels turmells amb la llengua humida i tots dos gaudeixen quan els llepen mòrbidament els dits dels peus. Ells, particularment, per la forma dels dits, solen associar aquest estímul a la succió del penis. Acariciar les plantes dels peus, tot provocant pessigolles suaus, és també intensament sensual i, possiblement, la sensació elèctrica d'aquestes pessigolles és reveladora de l'energia que s'està compartint. Sexe i tantrà, els secrets més sensuals de l'erotisme oriental al teu abast. D'Alicia Gagliotti, publicat a la editorial Columna.
1: Esquitxos de llibres. Pere Manzanares.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Cultura a Ràdio Arrels. Amb Miquel Martínez Vila.
3: Un monument dit als catalans de França es va presentar fa uns dies a la Casa de la Generalitat de Perpinyà amb aquest nom, doncs, que recorda a també una dedicatòria que va fer Jacint Verdaguer a Catalunya Nord. L'escultora que ha fet aquest monument és la Duaita Prats. Bon dia.
4: Hola, bon dia.
3: Que t'hem contactat, doncs, perquè ens expliquis una mica què és aquesta obra que heu fet. Primer de tot, explica'ns una mica què és això que has presentat a la Casa de la Generalitat, aquest monument.
4: Sí, doncs els catalans de França és un monument dedicat a Jacint Verdaguer i dedicat en els 140 anys de la publicació Canigó, però sobretot doncs, està dedicat a tots vosaltres, als catalans de França. Com Verdaguer va utilitzar aquesta dedicatòria escrita pel seu gran llibre, per Canigó, ell es va significar molt concretament ja d'entrada en aquell llibre, doncs m'ha semblat que manllevar-li el títol per posar-hi el títol en aquest monument era rodó. Llavors els catalans de França, com a monument, el que expressa i explica és, dintre del projecte que vaig engegar fa més de 2 anys, Llengua, Natura i Pàtria, doncs que més enllà de banderes, de fronteres, hi ha una pàtria comuna que tots reconeixem dins nostra i que ve molt marcada doncs, per aquest amor pel català, per la nostra llengua i aquest amor per les nostres terres. És una manera de veure-ho molt pròpia de Verdaguer i és una manera que jo doncs, adapto absolutament i que intento expressar a través de tots aquests monuments situant-los a indrets del territori que em semblen significatius i relacionats també amb la vida, amb etapes vitals del literat.
3: Ara deies col·locant-los a diferents punts i, de fet, aquesta obra dels catalans de França diríem que té una obra germana a Folgueroles, també dedicada a Verdaguer i feta amb el mateix marbre, no? Si no vaig mal encaminat.
4: Sí. Sí, ara fa un any vàrem inaugurar, també per la Festa Verdaguer. La Festa Verdaguer es dona sempre en aquesta època de l'any perquè agafa la data en la que Verdaguer va néixer i la data en la que Verdaguer va morir. I pel mig hi queden aquestes 3 setmanes i escaig on la Fundació Verdaguer doncs, prepara la Festa Verdaguer. I l'any passat, per la Festa Verdaguer, doncs, vaig proposar aquest monument que fos a Folgueroles, que és la pàtria més petita, diguéssim, de Verdaguer, el seu lloc de naixement. I per Folgueroles havia pensat fer, dintre del poema visual, faig com conjunts monumentals, conjunts escultòrics. I dintre d'aquell conjunt hi havia la que crec jo que ha estat la primera reproducció mai feta amb marbre roig, amb marbre, de fet, del llibre Canigó. I em vaig guardar un tros del bloc, d'aquest mateix bloc de l'any passat, perquè ja tenia el cap de situar, com a agermanament simbòlic, situar a la Catalunya Nord també un altre llibre, un altre Canigó, amb el marbre roig, aquest marbre roig d'Alacant. I el lloc de la Catalunya Nord que tenia molt al cap doncs, era Perpinyà. I aquest bloc, efectivament, doncs, ha servit per reproduir una de les peces que forma aquest monument que es va inaugurar la setmana passada a la Casa de la Generalitat de Catalunya a Perpinyà.
3: I aquest monument es podrà veure dins de la Casa de la Generalitat?
4: Sí, aquest monument custodia, jo dic que custodia, La sala d'actes està al primer pis, en aquesta planta noble que té la Casa de la Generalitat, en aquest pati on es veuen aquestes arcades i on ja es dona accés directament doncs, al lloc on passen les presentacions, etc. I per allà doncs, hi passa moltíssima gent que espero que es vegi doncs, homenatjada, reconfortada, que empatitzi, que al final aquests monuments, tots els de llengua, natura i pàtria, el que volen és recordar-nos que el català és una llengua molt, molt bonica, que Verdaguer la va poemar meravellosament i que tots plegats doncs, ho podem celebrar i celebrar-ho d'una manera cordial i però d'una manera ferma també, no? A través d'aquests monuments. Jo ho faig i convido a la gent a fer-ho. I sí, tothom que vulgui el pot anar a veure, és clar.
3: Precisament parlem d'un monument per la ràdio, potser no és l'objecte més radiofònic. No sé si ens pots ajudar una mica a que els oients visualitzin mentalment com sí. És aquesta escultura.
4: Sí, perquè bé, a més, com que cada moment el preparo amb ingredients del lloc, doncs crec que sí que val la pena que l'expliqui perquè d'aquesta forma potser inclús desperti una mica més la curiositat i aquesta empatia, no?, que deia. El monument és raconer, diguem-ho així, participa doncs, d'aquesta entrada que dic i d'aquesta mena d'arcades de claustre. En aquest racó hi he preparat una base de marbre de la Sénia, que és triangular. Llavors, a la cara de davant inscriu una part del cant 6, on precisament s'explica, Verdaguer explica, recull la llegenda de la formació de Perpinyà, que devia escoltar en les seves nombroses vingudes a Perpinyà, Perpinyà-Verdaguer, i tenia molts llaços, el llaç més fort i més conegut que hi tenia d'amistat era amb Justí P. Prats, l'erudit, no?, catalanista, que era escriptor, era traductor, i que sempre el va acollir, que inclús en moments molt futurs de la seva vida més endavant doncs va romandre fermament al seu costat. Justí P. Prats, o vés a saber qui, doncs li devia explicar la llegenda de Pere Pinya i de la formació de Perpinyà. I ell ho recull a Canigó. En una part del poema l'explica meravellosament com ell sap fer-ho, no?, amb una forma poètica bellíssima. I llavors, això que està inscrit a baix a la pedra continua una mica més amunt, diguem així, i a la part superior doncs, hi trobarem aquesta reproducció amb marbre roig d'Alacant d'aquest llibre Canigó, al costat seu, per davant, una dona d'aigua de les meves, diguéssim, jo faig dones d'aigua ja fa molts anys, a la meva manera, són dones d'aigua que estan fusionades amb la natura, és un aire surrealista el que té la meva obra, i en aquest cas aquesta dona d'aigua, que és una dona ocell, doncs és de bronzo, i després al costat com jacent, no?, per dir-ho així, en sobre d'aquesta superfície on s'hi situen la dona i el llibre, hi ha una branca d'olivera que és tan pròpia de la vostra contrada, i aquesta branca d'olivera que serveix per explicar la força de l'arrel local, de l'arrel tradicional i de tot això que no hem de perdre, i també el vincle amb la natura, i també, en aquest cas, em serveix per enviar un missatge de pau i de cordialitat que et deia abans. Aquesta branca d'olivera està feta amb bronzo, amb marbre verd i amb obsidianes. Les olives negres són obsidianes. I ja està, vull dir, aquest és el conjunt, no és molt gran perquè l'espai no ho és, però és suficient perquè la gent doncs, el vegi. No, els monuments no tenen per què ser molt grans, el que han de ser és molt visuals i per mi, bàsicament, tenir contingut, això és fonamental, vull dir, un monument perquè sí, no, per mi no té sentit. Ha de ser un monument que comuniqui. La força del monument és la potència del seu missatge.
3: Doncs el millor que pot fer la gent per veure aquesta potència al missatge és anar-lo a veure, doncs, com dèiem, a la Casa de la Generalitat de Perpinyà. En tot cas, ho hem pogut comentar i ens ho ha pogut explicar Doita Prats, escultora d'aquest monument, monument als catalans de França, doncs, en homenatge a aquesta dedicatòria de Verdaguer. Doita Prats, moltes gràcies.
4: Moltes gràcies a vosaltres i espero que aquest cinquè monument ja de Llengua, Natura i Pàtria doncs, el rebeu amb tota l'amistat i amb tota la bona intenció amb el qual està fet. Gràcies.
1: Radio Arels. Radio Arels.

0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels. Són les 2 de la tarda.
3: Som el dilluns 8 de juny. Bon dia. Aquesta tarda, núvols a tot el país amb un oratge al Conflent i a l'Alt Vallespí amb unes temperatures de 28 graus a la plana i 20 a la muntanya. Demà, els núvols dominaran igualment tot el país. Les mínimes seran de 19 graus a Perpinyà, 16 a Prada, 18 a Serret, 15 a Prats de Molló, 10 a Manlluís i 12 a la Torre de Querol. A la tarda, les temperatures seran de 24 graus al Rosselló, 23 al Vallespí, 21 al Conflent, 14 al Capcí i 18 a Cerdanya, amb potser un oratge. La tramuntana bufarà al Rosselló. Dimecres, els núvols continuaran sent presents, sobretot al territori. Les mínimes seran de 17 graus a Perpinyà, 16 a Serret, 12 a Prats de Molló, 14 a Prada, 8 a Manlluís i 11 a la Torre de Querol. A la tarda, les màximes seran de 23 graus al Rosselló, 21 al Vallespí, 20 al Conflent, 11 al Capcí i 18 a Cerdanya. La tramuntana bufarà al Rosselló, al Baix Vallespí i a Cerdanya.
1: Ràdio Arrels, cada dia i cada hora en català.
4: Esquitxos de jazz.

0: Radio Arrels, a Toluges, 95.
1: Radio Arrels, a la Marenda,
2: 95.
3: Hi ha una

0: Ràdio Arrels, a la Vall de la Castellana.
1: 95.5.
2: La pluja rere la finestra, l'estiu s'acaba dolçament. A glops la terra sedegada, aprofita l'aigua del cel. També els meus ulls humitegen i ploro el meu amor llunyà. Tinc la tristesa per companya, del meu mal m'hauré de curar. La pluja rere la finestra, la meva estimada potser no sap encara les recances que l'absència per mi pot fer. No tinc res més que les paraules del meu cor pacient i malalt. Es queden damunt la taula posades en un paper blau. La pluja rere la finestra sembla que no es vulgui aturar. La llum de la seva mirada joga amb l'ombra del malestar. Com el vaivé de les ones, la meva anima un balanceig. Pensa que d'aquí una estona amb ella anirà de passeig. La pluja rere la finestra molla els carrers i els seus teulats. I al terra de la meva cambra algunes gotes m'ha regalat. Potser l'havia mal tancada, potser que són massa plorat. Ara tancaré les ventalles, convent dolences aixecat. La pluja rere la finestra i el meu cor

La pluja rere la finestra, l'estiu s'acaba dolçament. A glops la terra s'adegada, aprofita l'aigua del cel.

0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels. Són les 3 de la tarda.
2: Som el dilluns 8 de juny. Bon dia. Aquesta tarda, núvols a tot el país amb un oratge al Conflent i a l'Alt Vallespí amb unes temperatures de 28 graus a la plana i 20 a la muntanya. Demà, els núvols dominaran igualment tot el país. Les mínimes seran de 19 graus a Perpinyà, 16 a Prada, 18 a Serret, 15 a Prats de Molló, 10 a Manlluís i 12 a la Torre de Querol. A la tarda, les temperatures seran de 24 graus al Rosselló, 23 al Vallespí, 21 al Conflent, 14 al Capcir i 18 a Cerdanya, amb potser un oratge. La tramuntana bufarà al Rosselló. Dimecres, els núvols continuaran sent presents sobretot al territori. Les mínimes seran de 17 graus a Perpinyà, 16 a Serret, 12 a Prats de Molló, 14 a Prada, 8 a Manlluís i 11 a la Torre de Querol. A la tarda, les màximes seran de 23 graus al Rosselló, 21 al Vallespí, 20 al Conflent, 11 al Capcir i 18 a Cerdanya. La tramuntana bufarà al Rosselló, al Baix Vallespí i a Cerdanya.
0: Escolteu Ràdio Arrels.
3: Esquitxos de clàssica.

se deia Adam, un català. Portava barretina roja, sempre el porro a prop de la mà. Lligava bones espardenyes amb la corda del bon Déu, tot cantant a un test la bepa.

Surt del compàs d'una sardana fins al dinar per envellar i després d'una cargolada al peu d'un arbre se van assentar. Confutia una calonassa i que era lluny

la televisió. A nit passaran les imatges. Si podeu, gireu el botó. A nit passaran les imatges. Si podeu, gireu el botó.

0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels. Són les 4 de la tarda.
2: Som el dilluns 8 de juny. Bon dia. Aquesta tarda, núvols a tot el país amb un oratge al Conflent i a l'Alba i Espí amb unes temperatures de 28 graus a la plana i 20 a la muntanya. Demà, els núvols dominaran igualment tot el país. Les mínimes seran de 19 graus a Perpinyà, 16 a Prada, 18 a Serret, 15 a Prats de Molló, 10 a Manlluís i 12 a la Tor de Querol. A la tarda, les temperatures seran de 24 graus al Rosselló, 23 al Vallespí, 21 al Conflent, 14 al Capcí i 18 a Cerdanya, amb potser un oratge. La tramuntana bufarà al Rosselló. Dimecres, els núvols continuaran sent presents, sobretot al territori. Les mínimes seran de 17 graus a Perpinyà, 16 a Serret, 12 a Prats de Molló, 14 a Prada, 8 a Manlluís i 11 a la Tor de Querol. A la tarda, les màximes seran de 23 graus al Rosselló, 21 al Vallespí, 20 al Conflent, 11 al Capcí i 18 a Cerdanya. La tramuntana bufarà al Rosselló, al Baix Vallespí i a Cerdanya.
1: Escolteu Ràdio Arrels.
0: Ràdio Arrels.
1: Esquitxos de jazz.

0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
0: Cada dia i cada hora en català.
2: Ràdio Arrels.
3: El Portús 95. Aquest

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
0: Ràdio Arrels. Són les 5 de la tarda.
2: Som el dilluns 8 de juny, bon dia. Aquesta tarda, núvols a tot el país amb un oratge al Conflent i a l'Alba i Espí amb unes temperatures de 28 graus a la plana i 20 a la muntanya. Demà, els núvols dominaran igualment tot el país. Les mínimes seran de 19 graus a Perpinyà, 16 a Prada, 18 a Serret, 15 a Prats de Molló, 10 a Manlluís i 12 a la Torre de Querol. A la tarda, les temperatures seran de 24 graus al Rosselló, 23 al Vallespí, 21 al Conflent, 14 al Capcí i 18 a Cerdanya, amb potser un oratge. La tramuntana bufarà al Rosselló. Dimecres, els núvols continuaran sent presents sobretot al territori. Les mínimes seran de 17 graus a Perpinyà, 16 a Serret, 12 a Prats de Molló, 14 a Prada, 8 a Manlluís i 11 a la Torre de Querol. A la tarda, les màximes seran de 23 graus al Rosselló, 21 al Vallespí, 20 al Conflent, 11 al Capcí i 18 a Cerdanya. La tramuntana bufarà al Rosselló, al Baix Vallespí i a Cerdanya.
3: Escolteu Ràdio Arrels.
4: Ràdio Arrels.
0: Des de l'any 1981, Ràdio Arrels és la veu de Catalunya Nord. Avui necessitem el suport dels nostres auditors per continuar. Ens pots ajudar entrant a donatius.radioarrels.cat. donatius.radioarrels.cat.
4: Ràdio Arrels.
0: Ràdio Arrels.
5: Ràdio Arrels.
0: Cultura a Ràdio Arrels. Amb Miquel Martínez Vila.
6: Un monument dit als catalans de França es va presentar fa uns dies a la Casa de la Generalitat de Perpinyà amb aquest nom, doncs, que recorda a també una dedicatòria que va fer Jacint Verdaguer a Catalunya Nord. L'escultora que ha fet aquest monument és la Duaita Prats. Bon dia.
7: Hola, bon dia.
6: Que t'hem contactat, doncs, perquè ens expliquis una mica què és aquesta obra que heu fet. Primer de tot, explica'ns una mica què és això que has presentat a la Casa de la Generalitat, aquest monument.
7: Sí, doncs els catalans de França és un monument dedicat a Jacint Verdaguer i dedicat en els 140 anys de la publicació Canigó, però sobretot doncs, està dedicat a tots vosaltres, als catalans de França. Com Verdaguer va utilitzar aquesta dedicatòria escrita pel seu gran llibre, per Canigó, ell es va significar molt concretament ja d'entrada en aquell llibre, doncs m'ha semblat que manllevar-li el títol per posar-hi el títol en aquest monument era rodó. Llavors els catalans de França, com a monument, el que expressa i explica és, dintre del projecte que vaig engegar fa més de 2 anys, Llengua, Natura i Pàtria, doncs que més enllà de banderes, de fronteres, hi ha una pàtria comuna que tots reconeixem dins nostra i que ve molt marcada doncs, per aquest amor pel català, per la nostra llengua i aquest amor per les nostres terres. És una manera de veure-ho molt pròpia de Verdaguer i és una manera que jo doncs, adapto absolutament i que intento expressar a través de tots aquests monuments situant-los a indrets del territori que em semblen significatius i relacionats també amb la vida, amb etapes vitals del literat.
6: Ara deies col·locant-los a diferents punts i, de fet, aquesta obra, Els catalans de França, diríem que té una obra germana a Folgueroles, també dedicada a Verdaguer i feta amb el mateix marbre, no? Si no vaig mal encaminat.
7: Sí. Sí, ara fa un any vàrem inaugurar, també per la Festa Verdaguer. La Festa Verdaguer es dona sempre en aquesta època de l'any perquè agafa la data en la que Verdaguer va néixer i la data en la que Verdaguer va morir. I pel mig hi queden aquestes tres setmanes i escaig on la Fundació Verdaguer doncs, prepara la Festa Verdaguer. I l'any passat, per la Festa Verdaguer, doncs, vaig proposar aquest monument que fos a Folgueroles, que és la pàtria més petita, diguéssim, de Verdaguer, és el seu lloc de naixement, i per Folgueroles havia pensat fer, dintre del poema visual, faig com conjunts monumentals, conjunts escultòrics. I dintre d'aquell conjunt hi havia la que crec jo que ha estat la primera reproducció mai feta en marbre roig, en marbre, de fet, del llibre Canigó. I em vaig guardar un tros del bloc, d'aquest mateix bloc de l'any passat, perquè ja tenia el cap de situar, com a agermanament simbòlic, situar a la Catalunya Nord també un altre llibre, un altre Canigó, amb el marbre roig, aquest marbre roig d'Alacant. I el lloc de la Catalunya Nord que tenia molt al cap doncs, era Perpinyà. I aquest bloc, efectivament, doncs, ha servit per reproduir una de les peces que forma aquest monument que es va inaugurar la setmana passada a la Casa de la Generalitat de Catalunya a Perpinyà.
6: I aquest monument es podrà veure dins de la Casa de la Generalitat?
7: Sí, aquest monument custodia, jo dic que custodia, la sala d'actes. Està al primer pis, en aquesta planta noble que té la Casa de la Generalitat, en aquest pati on es veuen aquestes arcades i on ja es dona accés directament doncs, al lloc on passen les presentacions, etc. I per allà doncs, hi passa moltíssima gent que espero que es vegi doncs, homenatjada, reconfortada, que empatitzi, que al final aquests monuments, tots els de llengua, natura i pàtria, el que volen és recordar-nos que el català és una llengua molt, molt bonica, que Verdaguer la va poemar meravellosament i que tots plegats doncs, ho podem celebrar i celebrar-ho d'una manera cordial però d'una manera ferma també, no? A través d'aquests monuments jo ho faig i convido a la gent a fer-ho. I sí, tothom que vulgui el pot anar a veure, és clar.
6: Precisament parlem d'un monument per la ràdio, potser no és l'objecte més radiofònic. No sé si ens pots ajudar una mica a que els oients visualitzin mentalment com és aquesta escultura.
7: Sí, perquè bé, a més, com que cada moment el preparo amb ingredients del lloc, doncs crec que sí que val la pena que l'expliqui perquè d'aquesta forma potser inclús desperti una mica més la curiositat i aquesta empatia, no?, que deia. El monument és raconer, diguem-ho així, participa doncs, d'aquesta entrada que dic i d'aquesta mena d'arcades de claustre. En aquest racó hi he preparat una base de marbre de la Sénia, que és triangular. Llavors, a la cara de davant inscriu una part del cant 6, on precisament s'explica, Verdaguer explica, recull la llegenda de la formació de Perpinyà, que devia escoltar en les seves nombroses vingudes a Perpinyà, Perpinyà-Verdaguer, i tenia molts llaços, el llaç més fort i més conegut que hi tenia d'amistat era amb Justí Prats, l'erudit, no?, catalanista, que era escriptor, era traductor, i que sempre el va acollir, que inclús en moments molt futurs de la seva vida més endavant doncs va romandre fermament al seu costat. Justí Prats, o vés a saber qui, doncs li devia explicar la llegenda de Pere Pinya i de la formació de Perpinyà. I ell ho recull a Canigó. En una part del poema l'explica meravellosament com ell sap fer-ho, no? Amb una forma poètica bellíssima. I llavors, això que està inscrit a baix a la pedra continua una mica més amunt, diguem així, i a la part superior doncs, hi trobarem aquesta reproducció amb marbre roig d'Alacant d'aquest llibre Canigó. Al costat seu, per davant, una dona d'aigua de les meves, diguéssim. Jo faig dones d'aigua ja fa molts anys, a la meva manera. Són dones d'aigua que estan fusionades amb la natura. És un aire surrealista el que té la meva obra. I en aquest cas, aquesta dona d'aigua, que és una dona ocell, doncs és de bronzo. I després, al costat, com jacent, no? Per dir-ho així, en sobre d'aquesta superfície on s'hi situen la dona i el llibre, hi ha una branca d'olivera que és tan pròpia de la vostra contrada, i aquesta branca d'olivera que serveix per explicar la força de l'arrel local, de l'arrel tradicional i de tot això que no hem de perdre, i també el vincle amb la natura, i també, en aquest cas, em serveix per enviar un missatge de pau i de cordialitat que et deia abans. Aquesta branca d'olivera està feta amb bronzo, amb marbre verd i amb obsidianes. Les olives negres són obsidianes. I ja està, vull dir, aquest és el conjunt, no és molt gran perquè l'espai no ho és, però és suficient perquè la gent doncs, el vegi. No, els monuments no tenen per què ser molt grans, el que han de ser és molt visuals i, per mi, bàsicament, tenir contingut. Això és fonamental. Vull dir, un monument perquè sí, no, per mi no té sentit. Vull dir, ha de ser un monument que comuniqui. La força del monument és la potència del seu missatge.
6: Doncs el millor que pot fer la gent per veure aquesta potència al missatge és anar-lo a veure, doncs, com dèiem, a la Casa de la Generalitat de Perpinyà. En tot cas, ho hem pogut comentar i ens ho ha pogut explicar Doita Prats, escultora d'aquest monument, monument als catalans de França, doncs, en homenatge a aquesta dedicatòria de Verdaguer. Doita Prats, moltes gràcies.
7: Moltes gràcies a vosaltres i espero que aquest cinquè monument ja de Llengua, Natura i Pàtria doncs, el rebeu amb tota l'amistat i amb tota la bona intenció amb el qual està fet. Gràcies.
3: Radio Arrels, a Vilanova de Reu, 95.

0: Escolteu
1: Ràdio Arrels.
0: Ràdio Arrels. Andreu Turón no va inventar la tenora. Història de la música tradicional nord-catalana, una emissió de Pere Jordà i Oriol Lluís Gual.
2: Amb l'Oriol Lluís Gual i el Pere Jordà estem aquí a Ràdio Arrels fent un repàs de la història de la música tradicional nord-catalana i hem estat parlant de la Cobla de Joglars, una cobla que vam dedicar-li tot el darrer episodi i que ens explicàveu doncs, que dura durant, des de l'edat mitjana i que arriba una mica fins a la Revolució Francesa. Però a partir d'aquí hi ha molts canvis, no?
3: Hi ha un moment on hi ha com un blanc de referències. Ells existeixen, eh? Pensi que al moment, bon, existeixen un xic menys, la gent és menys de moda, però aguanten. Havíem pogut parlar del basson, que es trobava dins cobles. Com deia, era un instrument, abans que no es trobava dins les cobles, era un instrument que es trobava a casa dels xerrimiaires, ells en tocaven. Però aquest instrument, com que són els mateixos músics, com que xerrimiaires desapareixen amb la Revolució Francesa i l'Antic Règim, els que saben en tocar continuen a l'inici a tocar-ne un xic dins les cobles. Dic a l'inici, però als anys 1850 encara hi ha mencions de baix dins les cobles. Per jo, això és molt personal, la tenora, o el que anomenem avui dia tenor, era una de les xeremies que tocaven amb els xeremiaires i que és per això que en tenim pocs rastres dins les cobles antigues, perquè arribarà dins les cobles després de 1800. Aquestes, doncs, xeremiaires desapareixen, només queden les cobles de 4 o 5. Evolucionen de mica en mica. Com ja ho hem dit, cap allà 1850, la cornemusa desapareix, reemplaçada per diversos instruments, el que quedarà serà el trombó. I arribem a 1857, i aquí deixaré la paraula al Pere.
4: Llavors, és el moment de la modernització dels instruments de cobla. Fins i tot es va intentar modernitzar la cornemusa, després el gust musical va fer que l'invent no va prosperar, tenim un grall de cornemusa amb claus al Museu del Palau Lascaris, a Nice, però és l'únic grall català amb intent de modernització que es conserva. Doncs, la modernització, és a dir, la modernització, senzillament s'afegeixen claus al flabiol, a la prima, a la tenora, s'eixamplen l'amplitud dels instruments, s'adapta també l'instrument quan toca a un ús solista, es milloren les mecàniques, els sistemes de claus i, evidentment, el repertori canvia. Si ens quedem a Catalunya Nord, hi havia una dansa de la qual només tenim mencions escasses que se'n deia senzillament el ball, que després es va anar caient en desús. Tenim més arxius de danses com són els xotis, el vals, les polques, mazurques, que són danses de saló que eren de moda aleshores al segle XIX i que, ironia com ho diria, en fi, del destí, es coneix aquí localment com a ball català, en oposició amb la sardana.
2: Ah, tot i que eren danses, que totes les que has dit no n'hi ha cap...
4: En gens, d'absolut, cap que sigui específicament catalana, ben al contrari, però met aquí. Va acabar passant com a ball català. Molt bé. Coses divertides que podem remarcar. Però la formació també s'estabilitza. És a dir, d'una formació amb un mínim de dos músics ben bé, després amb un nombre de músics que varia entre 3, 4, 5, la cosa s'estabilitza, més o menys, ho sintetitzi moltíssim, al voltant de 6 músics. Doncs ens trobem amb un flabiol, dues primes, dues tenores, un baix de metall, Originalment un trombó de bares. Després n'hi ha que van dir no, el trombó fa, no va bé, no queda bé perquè és el mateix registre que la tenora. Doncs ho van substituir per un saxorn. Això més endavant. També, com dir, la substitució de certs instruments es fa amb l'evolució tecnològica dels instruments més clàssics, que això també és divertit d'observar-ho. Però, de moment, me centri molt en el que era l'ús a Catalunya Nord, però, de fet, és Catalunya Nord en el sentit molt ampli perquè la mateixa cosa passa a l'Empordà, estrictament.
3: Pep Ventura no va inventar la sardana, tal com l'Andreu Torón no va inventar la tenor. En Pep Ventura toca en cobla en aquell moment i toca dins cobles empordaneses que, de fet, fins a 1840-1850 són les mateixes, amb el mateix nombre d'instruments que les nostres d'aquí de Catalunya Nord. Com deia el Pere, 6 instruments. Això es veu es segueix, és una cosa que es segueix molt i molt bé. El que ens passa aquí a Catalunya Nord, que és una cosa, no sé, una bogeria inesperada, tenim la família Coll de Serret, que hi ha el pare, que té 3 fills. Un ha marxat de músic militar a París, els altres s'han quedat aquí. Tenen una cobla junts. En 56-57, el que havia marxat a París, que es deia Josep, cultura molt francesa, però de territori català, arriba aquí, no té més feina, sense la Perpinyà, i a Perpinyà comença a fer arranjaments de balls catalans. El contrapàs, composa també, composa moltes coses. Tenim la data exacta d'això. El mateix any, la família Coll, doncs el pare amb els dos altres fills, es barallen del que sembla amb la família els Simon de Prada, que després van fer la cobla Ferriols, i decideixen pujar una cobla amb l'Andreu Torón, tenorista, i dues persones més d'Illa de Tet. I fan un anunci dins la premsa. I això és com molt revolucionari, perquè fins ara, quan hi havia una cobla, hi havia només apuntat cobla dins la premsa, no sabem qui era, i aquí és la primera vegada que tenim un anunci amb un nom de cobla, els músics i tota la informació. I és el moment on treuen el flabiol de la cobla per ficar el cornetí, 1857. I aquest Josep Coll, doncs, a Perpinyà, que ell comença a treballar al Teatre de Perpinyà, doncs cultura molt clàssica, ell no toca en cobla. Fa les composicions d'aquesta cobla. El que és interessant és que tot això funciona. És a dir, que crea una moda. I a partir del moment on tens un compositor que escriu per 6 instruments definits, amb una cobla de 6 músics cèlebres del departament que comencen a tocar un xic per tot arreu. Creen aquesta moda i creen, de fet, la cobla rossellonesa. Abans teníem la cobla que diem de joglars, amb els instruments més antics, un repertori que no ens ha arribat tant que això. I ara tenim una música escrita, composicions, etc. etc. I doncs 1857 és una fita capital per entendre les cobles en general. D'altre costat de la frontera, mateixa cosa. Tenen aquestes formacions que comencen a evolucionar per històries com dir, de territori molt diferent, històriques, de vegades es doblegen perquè tenen de fer concerts, comencen un xic a canviar, comencen a tenir la sardana dita llarga que apareix, amb escriptura també. I és a partir de 1857 que comencem realment a tenir la distinció entre les cobles nord-catalanes i les cobles empordaneses, que direm de sardanes més tard. No sé si descuidi coses...
4: No, de manera molt sintètica, evidentment, hi ha l'engròs. No hi havia només la cobla del Pep Ventura, si volem fer encara més provocació, el Pep Ventura no va inventar la cobla. No, és a dir, tot això són intents, de la mateixa manera que no només hi havia els tallers perpinyanesos, encara que va ser el motor de la modernització, en tot cas, el que es veu més... També hi havia altres tallers a l'Empordà, segurament. Hi havia la torneria Reig, que a priori no ferraven, no posaven les claus ells mateixos, doncs que és possible que ho demanessin a altres artesans. En tot cas, aquest resum de l'història de l'evolució de les cobles és molt ben il·lustrat en les col·leccions i del CIMP, Museu dels Instruments de Ceret, 14 carrer Pere Remei, o també en el Museu d'Història de la Ciutat de Girona, on podeu veure unes altres evolucions, per exemple, de la prima. Per citar un altre coble que no va passar a la història com la cobla del Pep Ventura, és la cobla del Gic, del Miquel Gic, el qual sabem, perquè se n'ha conservat els instruments, sabem que tocava amb un flabiol del Valentí Turón, per exemple. Però cadascú vol també aportar la seva innovació per fer la seva promoció, senzillament. Hi ha invents que passen a la història i d'altres que, per molt que hagin funcionat en el seu temps, l'historiografia no ha guardat.
2: Doncs moltes gràcies als dos.
1: Gràcies.

Andreu Turón no va inventar la tenora. Història de la música tradicional nord-catalana, una emissió de Pere Jordà i Oriol

0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: El disc de la setmana. Amb Paula Escudero.
3: Aquesta setmana tenim amb nosaltres a Carles Collado, que treia disc a principis d'any. El disc es diu Les nits del Mussol i és un àlbum amb 9 cançons i nosaltres, aquí a l'antena de Ràdio Arrels, en presentarem 5 aquesta setmana. Carles Collado, bon dia.
4: Hola, bon dia.
3: Per començar, et pots presentar als oients de Ràdio Arrels de la manera que tu vulguis?
4: Molt bé, doncs mira, podríem dir que Carles Collado és un cantautor de poemes a mitges. Jo quan presento els meus treballs a nivell musical en aquest estil m'agrada bastant sobretot cuidar la lletra, potser més que la música, que no dic que la música no estigui bé, però sobretot la lletra. M'agrada molt utilitzar un estil així més aviat poètic, per dir-ho d'alguna manera.
3: I fa temps que escrius cançons?
4: Sí, segurament no ha estat fins fa relativament poc que he donat aquest pas endavant per publicar-les, però de fet fa més de 20 anys que vaig fent música, sobretot feia música a nivell instrumental sota un altre alter ego que es diu La Silla Turca. He fet moltes col·laboracions amb altres artistes, posant música amb els seus espectacles o amb les seves activitats. I d'ençà, segurament, arrel de la pandèmia, que va haver com una mica una revolució, suposo que a nivell personal en tots, en tothom, i a partir d'aquí sí que vaig ja fer una mica una pensada per treure endavant un projecte. Em venia molt de gust presentar-me com jo, com Carles Collado, prescindint de les col·laboracions d'altres artistes.
3: Són molts els músics que hem entrevistat aquí a Ràdio Arrels que han començat la seva carrera musical en solitari arran de la pandèmia. I per què fins llavors no havies decidit tu treure temes?
4: Doncs t'hauria de dir que segurament potser per manca de necessitat. Al final imagino que ens passa a molts que quan ens decidim a fer aquest pas endavant per presentar-nos, per exposar-nos individualment, a vegades

0: És una mica la necessitat de poder compartir aquesta feina, aquestes cançons, aquestes lletres, aquestes propostes, d'una manera directa i fer-ho nosaltres mateixos, no? I sí, imagino que arrel de la pandèmia aquesta necessitat es va agreujar o es va fer més gran, i va ser un dels punts d'inflexió que em van acabar de decidir a fer un projecte personal, donar-li cara i ulls i posar-lo una mica en solfa, no?
1: Avui començarem parlant de la primera cançó que ens vols presentar, que es diu Els fantasmes i tu. Aquesta cançó, a qui li cantes i qui són aquests fantasmes?
0: Mira, Els fantasmes i tu és una cançó que podríem dir que parla precisament d'aquests fantasmes que molta gent té en el seu cap. Tothom en tenim, els nostres dimonis, fantasmes, podem dir-li com vulguem. I a vegades aquests fantasmes que tant ens atabalen i ens estan com perseguint i es fixen en nosaltres, ens donen voltes al cap, no són res més que un aire, un res, però que és inevitable que ens treguin part de la nostra vida i no ens permeten ser potser al 100% com nosaltres voldríem, no? Aquestes pors. I això ho intento reflectir molt en el contingut de la lletra d'aquesta cançó.
1: I els músics que t'acompanyen, qui són?
0: Mira, en aquesta cançó, tota la instrumentació, llevat de la bateria, que la fa en Marc Collado, que és el meu fill, la he posada jo. Sí que és cert que en altres cançons hi ha alguna col·laboració d'altres músics, però en aquesta concretament tota la instrumentació és meva.
1: Escoltem, doncs, Els fantasmes i tu, de Carles Collado.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Era més bonic el meu país. Des del 1981, aquesta ràdio ha anat acumulant un fons sonor amb milers de veus que són la història d'aquest país. Descobrim-ne fragments.

0: Pere Figueres, el cantant de Pontellà, l'any 98 va fer un gran concert al Palau dels Reis de Mallorca de Perpinyà. Un concert amb una cobla, La Mil·lenària. Presentava Arbre, amb uns arranjaments excel·lents, de Reinaldo Díaz, que després s'editaria en disc. Va ser un concert reeixit del tot, amb molta emoció i més de 500 persones.
1: La gent ho han molt apreciat i a mi me fa molt de gràcia això.
0: Se't veia molt content a tu, eh?
1: Home, tant, perquè tenien por que el que volien dir no passés i fins i tot hem anat més enllà de les nostres esperances. El casament d'un cantant amb una cobla és possible i era el meu objectiu. I doncs hi hem aconseguit això.
0: Hi havia un munt de gent, no?
1: Jo crec que sí, em sembla que hi ha hagut més de 500 persones.
0: Et va sorprendre això?
1: Sí, molt, perquè jo estic acostumat a tenir més poca gent als concerts. No sé per què, vaja, però és així.
0: Sí.
1: I aquest cop suposo que també la Mil·lenari ha tingut un paper molt important i ha tret gent, altres que els que tenien costum de venir a escoltar en Pere.
0: Per molta gent va ser una gran sorpresa, sí. Un dels concerts més importants que s'han fet els darrers anys aquí en aquest país, eh?
1: Jo em sembla que és l'única creació de l'any que ha estat al nivell del català, que ha estat portadora d'esperances. Una creació llarga, ha calgut molts anys per poder sortir aquest concert, però vagi, sembli que les coses més llargues siguin més bones. I doncs jo estic molt, molt content del que s'ha fet.
0: Pere, què pot canviar per tu ara a partir d'aquest concert?
1: Res, ni res. Jo que he canviat una mica, si vols, és que m'ha donat més empenta pel futur i tindré més ganes. Faré les coses amb una altra mirada dels concerts.
0: Doncs et pot animar a tirar endavant el teu treball dins la cançó.
1: Sí. Jo estic disposat a cantar encara molts anys. El que m'encantaria és que aquest concert tingués més ressò en aquest país, en el sentit en què d'altres comunes o d'altres municipis puguin comprar Arbre. Perquè penso que 500 persones en aquest país és molt poc. És molt,
0: sí.
1: És molt per lo que és la nit de la primera, però és molt poc perquè hi ha molta gent que no ho han vist i que suposo que els agradaria molt de veure.
0: 1998, Pere Figueres, després del concert que va fer al Palau Reis de Mallorca de Perpinyà, presentant Arbre amb la cobla Mil·lenària. Aquell mateix any presentaria l'espectacle a Rodés, a Occitània i a Colliure.
2: Radio Arrels, a Ceret, 88.2.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels. Vilatges del Conflent. Anirem al Baix Conflent, a la vall del Llec, a Espirà de Conflent. És el baia Roger Pallès que ens acompanya. És la primera part. Avui ens trobem a Espirà de Conflent amb el seu batlle, Roger Pallès. Roger Pallès, bon dia.
2: Bon dia.
1: Abans de tot, una carta d'identitat d'Espirà de Conflent.
2: Sí, Espirà és un petit poble, però que ha grossit una mica. Hi havia 175 habitants i ara som 250, a prop de 250. I l'objectiu és de pujar a 300.
1: Donc és la vall del Llec?
2: Sí, és la vall del Llec. I hi ha dos pobles que amb estuer, els veïns i amics estuer, constituem aquell vall.
1: Hi ha també el vilatge que és separat una mica en dos, no?
2: Clar, hi ha el poble, que és el poble més important, que és el poble central, direm, i hi ha un veïnat que és, que m'estic al veïnat jo, que es diu La Vall, L-A, un V, A i dos L's.
1: La Vall.
2: Fet, La Vall.
1: I ara estem a l'Ajuntament, Ajuntament que ha tingut d'altres funcions abans.
2: Sí, som aquí a l'Ajuntament que era l'escola antic i que hi havia una classe únic, es diu, amb una mestressa. L'he conegut també, jo he vingut en aquesta escola. Sí.
1: Bon, el visitem a l'Ajuntament, potser hi ha alguna cosa interessant, potser, i fins i tot segur hi ha alguna cosa interessant.
2: Veurem aquí la sala del Consell Municipal, i que és una sala de casament també. És aquí que estaven petits quan venien a l'escola, i la mestressa era aquí, a prop d'aquí. I veien les finestres, totes les sesos que l'estiu, la tardor, l'hivern, veien la neu a caure també i la primavera arribar.
1: Hi havia una classe única?
2: Sí, hi havia una classe única, des del CP fins al CM2.
1: I també a l'Ajuntament hi veiem moltes fotos antigues i el que potser crida l'atenció abans de parlar de les fotos és un gran rellotge, una...
2: Sí, és la rellotge d'origen de l'Església, no és romànic, no. Sí.
1: L'Església?
2: Sí, l'Església, sí, la veurem després. I és un mecanisme que s'atrapaven al alt del campanar i venia una persona cada setmana a pujar els pes, perquè funciona amb els pes, això, i feia tocar les campanes i tot, i donava l'hora del poble.
1: I fotos antigues?
2: Sí, tenim fotos antigues que representen el poble també antic, perquè hi havia un campanar que va ser destruït en 1914, i aquestes fotos són molt maques, perquè se veu les feixes, els horts, ara tot això hi ha arbres pertot, es deixat a l'abandon, això... és una cosa que no és una bona cosa, direm, perquè la gent té el menester d'horts, sí. Més que mai, diré, perquè les coses són molt cares i volen ben menjar. Això és un patrimoni important del poble.
1: I del campanar, quan anirem a l'església en tornarem a parlar, perquè ha canviat, no és el mateix ara. Evidentment, el president de la República, la Mariana...
2: Teniu una foto aèriana que és de 1955, a Poprès, que se veia que hi havia olius, hi havia vinya, la cultura era diferent d'ara, eh? Que és més recent la foto, i se veia, ara se veu, bon, però han estat arrencats presseguers, pomers, hi havia pomers antes, però presseguers que eren més recent, i bon, vinyes també hi havia antic, i els presseguers no resta res ara. Només que userda per als animals, per a les vaques i tot.
1: Ara que parlem d'agricultura, de què viuen la gent globalment aquí a Espira de Conflent?
2: Ja encara queda agricultors, és la principal activitat, però bon, la gent se'n van a treballar a Perpinyà, se'n van a treballar a Prades, se'n van a treballar a Illa, tenen treballs a l'exterior del poble. Aquests agricultors és una renaixença de l'agricultura. Aquí hi ha renaixença, olius, però d'una manera diferent, perquè se'n van a cuir amb la màquina. Hi ha manglanes, plenta amb manglanes també. Hi ha abelles també, bon, hi ha un apicultor. Fan diverses activitats. Que és una riquesa també ara, de tenir això, l'agricultura. I el bestiar també.
1: I alguns ramaders.
2: Sí, que van tenir un problema molt...
1: De vaques.
2: Sí, de vaques. Va ser el ramat de vaques en el poble que va tenir el mes de vaques mortes. Van ser picades, Van ser matades amb l'ADNC. Que hi havia un sol que tenia vaques, i tot el bestiar va passar.
1: Aquest ajuntament, antic escola, on en Roger Pallès, que és filla d'Espirat, té records,
2: Sí, molt records, sí, amb els companys, que tinc al Consell Municipal, també. Hem fet un camí llarg, em sembla, perquè hi ha anys d'això, Hi ha anys d'això.
1: Bé, si us va bé, sortirem de l'Ajuntament... I la bandera catalana, que és...
2: Bueno, aquí és un país català, Sent Conflent, un país català, i hem posat una bandera. Tens el drapeu, que és el drapeu francès, perquè sembla la República Francesa, tens el drapeu europeu, ben evidentment, i el drapeu, la bandera catalana.
1: Molt bé, esteu orgullós d'aquesta catalanitat. Un cop feta la presentació a l'Ajuntament, antiga escola, sortirem pels carrers d'Espirat de Conflent amb el batlle Roger Pallès. Vilatges del Conflent.
3: Enric Balaguer.
4: Radio Arels, acaba d'any 95.
3: Escolteu Radio Arels.
5: Radio Arels.
6: Radio Arels. Són les 6 de la tarda.
7: Som el dilluns 8 de juny. Bon dia. Aquesta tarda, núvols a tot el país amb un oratge al Conflent i a l'Alt Vallespí amb unes temperatures de 28 graus a la plana i 20 a la muntanya. Demà, els núvols dominaran igualment tot el país. Les mínimes seran de 19 graus a Perpinyà, 16 a Prada, 18 a Serret, 15 a Prats de Molló, 10 a Manlluís i 12 a la Torre de Querol. A la tarda, les temperatures seran de 24 graus al Rosselló, 23 al Vallespí, 21 al Conflent, 14 al Capcí i 18 a Cerdanya, amb potser un oratge. La tramuntana bufarà al Rosselló. Dimecres, els núvols continuaran sent presents sobretot al territori. Les mínimes seran de 17 graus a Perpinyà, 16 a Serret, 12 a Prats de Molló, 14 a Prada, 8 a Montlluís i 11 a la Tor de Querol. A la tarda, les màximes seran de 23 graus al Rosselló, 21 al Vallespí, 20 al Conflent, 11 al Capcir i 18 a Cerdanya. La tramuntana bufarà al Rosselló, al Baix Vallespí i a Cerdanya.
3: Escolteu Ràdio Arrels.
6: Ràdio Arrels.
5: Com cada mes, contactem la Clàudia Pujol. La Clàudia Pujol és la directora de la revista Sapiens, la revista d'història dels Països Catalans. Bon dia, Clàudia.
8: Bon dia, com esteu?
5: Com cada mes, estem frisosos per conèixer el sumari de la revista i a portada del mes de juny s'hi veuen tres guerrers, tres homes armats que s'allunyen d'un poble que acaben de saquejar. Fan cara de ser mercenaris.
8: Sí, sí, ho eren uns mercenaris. Aquest número del Sapiens dediquem la portada en un tema absolutament desconegut, no? Que hem titulat precisament Les invasions desconegudes i que va ser la guerra sense nom que va sacsejar Catalunya al segle XIV. No? T'explico, durant el regnat de Pere el Cerimoniós, per tant estem a la segona meitat del segle XIV per situar-nos, Catalunya doncs, va patir una dotzena d'incursions armades protagonitzades per companyies de mercenaris. Estem parlant de soldats professionals, soldats que havien combatut a la Guerra dels Cent Anys i que, un cop acabades les campanyes a França, bé, es van convertir doncs, en grups errants. Eren homes armats, sense senyor, sense sou, que van començar a baixar cap al sud buscant un botí fàcil. Aquests soldats no venien a conquerir territori, sinó que venien a saquejar, no? Tu deies a l'inici, entraven ràpidament, cremaven collites, segrestaven pagesos, exigien rescats i desapareixien abans que ningú pogués reaccionar. Tot això ho sabem perquè el medievalista Flossel Sabater porta molts anys estudiant aquest tema. De fet, ha consultat una quarantena d'arxius d'arreu del país i ha pogut reconstruir tot aquest fenomen, perquè el que semblaven que eren episodis locals i inconexos, doncs en realitat era un autèntic sistema de terror. Una mica la pregunta és, i per què fins ara havien passat desapercebudes aquestes invasions? No estem parlant que fos l'agressió oficial d'un príncep o d'un país contra un altre, no? Que és el que estem acostumats, sinó que es tractava això, no? De companyies difícils de definir i, a més, aquestes invasions havien quedat amagades en documents dispersos. No? En l'arxiu municipal de Vic s'explicava un cas, el de Crespià un altre, el de Montblanc un altre, en registres notarials, correspondència reial, causes judicials... No? Estava tot molt, molt dispers. Clar, també ens adonem la gran paradoxa que hi va haver, no? Quan es van produir aquestes invasions, que va ser que la corona no tenia capacitat de resposta immediata. A diferència d'altres monarquies europees, el rei no podia mobilitzar un exèrcit per decisió pròpia, perquè, com saps, doncs aquí a Catalunya teníem el sistema aquest pactista de la corona d'Aragó que obligava doncs, a negociar qualsevol recurs i qualsevol recursos i impostos amb les Corts. Clar, mentre es discutien en com reaccionarien, els mercenaris ja havien saquejat el territori i havien fugit, no? I atrapa'ls. Clar, això va generar una sensació d'indefensió molt i molt gran. De fet, només els rumors sobre la proximitat de les companyies s'escampaven a vegades més ràpid, no? que l'arribada dels mateixos soldats i dels mateixos cavalls. I el pànic doncs, es va convertir en una arma molt, molt, molt potent. De fet, només la notícia que ja s'acostaven aquests soldats ja provocava doncs, fugides massives, abandonament de masos, abandonament de terres. I aquí és on aquestes invasions van acabar transformant el país. Davant d'aquesta incapacitat del poder reial, les viles petites i mitjanes van haver d'organitzar-se soles. Es van construir o es van reforçar noves muralles. Saps avui com passegem, no ho sé, per Cervera, per Montblanc, per Manresa, per Girona, no? Doncs moltes de les muralles es van construir precisament en aquest moment per aquests atacs d'aquests mercenaris, però a més doncs, es van crear impostos extraordinaris, altres mecanismes de defensa locals, perquè la població, doncs, bé, quan hi havia aquests rumors, abandonava temporalment el camp i es refugiava dins d'aquestes ciutats emmurallades per estar més protegits. Per tant, tota aquesta arquitectura defensiva que avui doncs, contemplem, podríem dir-ne com un patrimoni turístic, prové de tot això que va ser un autèntic trauma col·lectiu. I és que, a més, hi va haver una altra conseqüència molt, molt profunda. Enmig d'aquest caos va començar a reforçar-se una idea de protecció compartida del comú, de la terra, no de la comunitat. Per tant, d'alguna manera, aquell perill invisible va obligar el país a repensar-se políticament, a repensar-se socialment. Per tant, en certa manera, considero que és fascinant a vegades pensar que unes bandes de mercenaris errants, no, que eren els mercenaris aquests que havien quedat desvagats de la Guerra dels Cent Anys, per tant, unes bandes de mercenaris nascudes d'aquest desordre europeu de la Guerra dels Cent Anys acabessin deixant una empremta tan profunda en el que va ser doncs, la configuració de política urbana i fins i tot mental de la Catalunya baix medieval.
5: Si aquests bàndols venien del nord, això vol dir que el Rosselló devia ser a primera línia.
8: Oh, i tant, clar, perquè ells atacaven en dues bandes dels Pirineus, evidentment, sí, primeríssima línia, sí. O sigui, les viles de les del Rosselló i les de l'Empordà doncs, van ser una de les primeres. De fet, fins i tot entre les viles del Rosselló i de l'Empordà, expliquem una anècdota que és que s'avisaven de l'arribada dels invasors amb senyals de fum. Bé, van haver de buscar molts mecanismes, alguns dels quals doncs, molt, molt curiosos, no? Per saber doncs, quanta gent venia, no tenien tot un codi que els permetia indicar la quantitat de soldats que es disposaven a creuar la frontera, per quin punt, clar, Perpinyà, per exemple, doncs era la primera ciutat, no?, que veia el senyal i el repetia perquè es veiés a Coll Lliure i el transmetia perquè arribés a Torroella i des d'allà a Girona. Bé, va ser, doncs, uns mecanismes que es van haver d'inventar fruit de la necessitat que hi va haver.
5: Sí, tenim encara alguns vestigis de torres de guaita.
8: I tant.
5: Un altre tema és el retrat que feu del Josep Manyer, un exiliat català, si he entès bé, exiliat al Regne Unit, que feia ràdio a la BBC.
8: Sí, és una biografia molt interessant, la del Josep Manyer. Nosaltres posem el focus en un episodi molt, molt concret, que és molt simptomàtic. Com efectivament deies, ell va exiliar-se al Regne Unit després de la Guerra Civil i des de Londres, i durant 10 anys va liderar un programa anomenat Catalan Program a la BBC, que va esdevenir doncs, l'espai de referència radiofònica en català d'aquest primer franquisme. Estem parlant de 1946, no? Més o menys, amb el suport doncs, de figures com Josep Trueta, de Batista i Roca, i malgrat doncs, les reticències del govern britànic, ja ens entenem, no volia molestar Franco més del necessari, la BBC al final va acabar aprovant un programa íntegrament en català, no? Aquest Catalan Program, que era un espai cultural, amb poemes, amb música, amb literatura, amb veus com Carla Riba, Josep Maria de Sagarra, Maria Manent. Per tant, enmig de la censura franquista, aquesta BBC doncs, es va convertir en una finestreta de llibertat. El programa va durar gairebé una dècada, fins 1954, i va emetre més d'un centenar d'edicions, però bé, al final amb la normalització diplomàtica amb el règim franquista es va precipitar tot al final. No? Les pressions de Madrid van acabar silenciant aquestes emissions a mitjans dels anys 50. Però malgrat tot, Manyer sempre va defensar que aquella aventura havia valgut la pena, no? Perquè quan durant els anys que a Catalunya doncs, el català era perseguit, hi havia una veu que continuava parlant-lo des de Londres.
5: I se conserven els enregistraments o tot això era en directe?
8: No, es conserven els guions, però malauradament no es conserven els enregistraments. És una cosa molt curiosa, estàvem convençuts que hi havia d'haver aquests enregistraments, però no existeixen. Van contactar fins i tot amb la BBC, tot plegat, però els enregistraments no existeixen. Sí que hi ha els guions, sí que tenim tots els guions, per tant, es podrien recrear i es podria fer alguna cosa amb tot això, però malauradament no podem escoltar la veu.
5: Llàstima. Canviem de lloc i d'època i atenció, perquè tothom sap què és la tauromàquia, i aquí prou lluitem contra la tauromàquia, però els romans, ells feien naumàquies. Ens ho expliqueu a la revista, no?, que són les naumàquies.
8: Sí, les naumàquies eren recreacions de combats navals que els romans convertien en espectacles de masses. El nom d'aquest de naumàquia prové del grec, significa combat naval, senzillament, i expliquem doncs, que durant segles emperadors com Juli César, com August, com Claudi, van organitzar aquestes representacions per això que feien els romans, no? Per impressionar el poble i exhibir tot el seu poder. Llavors ens centrem en la que va ser més espectacular de totes, que és una que va impulsar l'emperador Claudi l'any 52, no? Al llac Fucino, al centre d'Itàlia, que segons les cròniques doncs, de Tàcit hi van participar, imagina't, 19.000 homes repartits en 50 vaixells de guerra. Clar, llavors qui lluitava? Gladiadors, esclaus, condemnats a mort, tots lluitaven entre ells, no? Amb una multitud absolutament entregada, no? Com els combats de gladiadors, però aquí amb aquest combat naval. A més, no hi havia escapatori, o sigui, el llac estava envoltat de soldats amb catapulques, amb ballestes, o sigui, preparades per disparar qualsevol persona que intentés fugir. Algunes naumaquis es feien en llacs, però no només en llacs. Per exemple, en el mateix Coliseu de Roma es podia inundar i els romans impermeabilitzaven l'arena i feien arribar aigua a través dels aqueductes per recrear-hi batalles navals més a petita escala. Clar, és molt diferent un llac que l'escenari doncs, del Coliseu. I quan s'acabava l'espectacle, doncs, el recinte es buidava ràpidament per continuar. Llavors ara farem les lluites de gladiadors. Per tant, més que un entreteniment, les naumaquies van ser doncs, una demostració brutal del poder imperial perquè mobilitzaven milers de persones, molts recursos tècnics i eren realment molt, molt violents. O sigui, en aquestes naumaquies, segons es desprèn de les cròniques que tenim, l'aigua es tenia literalment de vermell, no? Mentre el públic celebrava cada enfonsament de vaixell, celebrava cada mort, com tot. Amb el pas dels segles, l'imperi va entrar en decadència i aquells espectacles doncs, tan fastuosos es van tornar massa cars. Per tant, els llacs artificials es van assecar, els vaixells van desaparèixer i les naumàquies quedarien com el record d'aquella Roma extravagant i obsessionada doncs, amb el poder i l'espectacle.
5: Déu-n'hi-do, quina imaginació i quin poder que devien tenir. Un altre reportatge, aquest mes de juny a la revista, ens explica un canvi que transformarà la Xina al segle VII. I em sembla que és un canvi arquitectònic?
8: Sí, exactament, efectivament. No? Expliquem l'epopeia de la construcció del Gran Canal de la Xina. Però hi ha infraestructures que canvien la història d'un país, no? I a la Xina doncs, n'hi va haver una que durant més d'un mil·lenni va actuar com una autèntica columna vertebral de l'imperi, que va ser aquest Gran Canal. Quan parlem de Gran Canal, estem parlant d'un Gran Canal que tenia una longitud de gairebé 1.800 quilòmetres, o sigui que és una barbaritat, no? Va ser una xarxa artificial de canals que va connectar les principals conques fluvials de tot el que era la Xina oriental i que permetia transportar aliments, mercaderies, entre el sud agrícola i el nord. Va ser una autopista fluvial del món preindustrial. Com deies, el projecte va arrencar a gran escala al segle VII, sota la dinastia Sui, perquè l'emperador volia garantir que les guarnicions del nord doncs, rebessin arròs de les planes fèrtils del sud. Hi havia un problema aquí geogràfic, que és que els grans rius xinesos corren d'oest a est. Per això doncs, es van haver d'excavar canals artificials per poder-ho unir. Va ser una construcció titànica. Estem parlant de milions de treballadors forçats, sobretot pagesos, que van participar en les obres en condicions, com podem imaginar-nos, duríssimes. Molts van morir d'esgotament, de fam, de malalties, però aquest resultat, aquest gran canal, va transformar la Xina, perquè no només transportava gra, per aquí circulava doncs, la seda, circulava te, circulava la sal, la porcellana, i a la seva vora van prosperar ciutats, mercats, drassanes, i durant segles va ser un motor econòmic i administratiu essencial per mantenir unit un imperi que era immens. De fet, la gran innovació tècnica van ser les rescloses, que permetien elevar o baixar les embarcacions bé, segons el nivell de l'aigua. Una tecnologia que llavors va ser absolutament revolucionària per l'època, però també fràgil, no? Perquè hi havia doncs, les inundacions continuades del riu Groc i, per tant, els sediments obligaven a un manteniment constant. De fet, d'aquest gran canal, viatgers com Marco Polo o Ibn Battuta doncs, van quedar fascinats per aquesta xarxa fluvial, no? Plena de vaixells i de ciutats bullicioses, i així ho van posar doncs, les seves cròniques, en les descripcions dels seus viatges. Amb el temps, les guerres, les inundacions I l'arribada del ferrocarril va haver-hi també un declivi d'aquest gran canal. Però tot i així no ha desaparegut, perquè encara avui en dia hi ha trams que són navegables, és Patrimoni Mundial de la UNESCO i ens continua recordant una idea que està molt bé, no? Que abans dels trens, abans de les autopistes, la Xina ja havia connectat un continent sencer a través doncs, de l'aigua.
5: Clar, clar, això s'ha transformat en turisme industrial, podríem dir, no?
8: Exacte, efectivament.
5: Molt bé, ja tenim un bon panorama del que serà la revista. Malgrat tot, jo volia afegir que he vist passar una entrevista a l'entorn de La Flama del Canigó.
8: Ah, sí, sí, tenim una secció que es diu Joiera, no? Que cada mes busquem algun personatge que hagi conegut o anònim, que hagi viscut doncs, un fet històric que ens sembla rellevant. Llavors, concretament a aquest juny, i com que també cada juny hi ha la Flama del Canigó, vaig entrevistar la Llum Ferrero, doncs, que va ser una d'aquestes baules discretes però decisives en la continuïtat de la Flama del Canigó, i ella ens explica, aquesta com, evidentment, doncs, no va poder ser-hi a la primera flama, perquè crec que no queda cap testimoni viu d'aquella primera flama, però sí que va ser doncs, dels grups inicials. I ens explica doncs, l'origen d'aquesta tradició que va compartir les fogueres de Sant Joan en un acte col·lectiu i carregat de sentit. No? Per tant, us recomanem també llegir l'entrevista doncs, a la Llum Ferrero, que ella i el seu marit, no? Doncs, la veritat, han estat uns grans divulgadors de la flama.
5: Moltes gràcies, Clàudia Pujol, director de la revista Sapiens, per la presentació del sumari, bé, una part del sumari del mes de juny. Ens retrobem a començament de juliol.
8: Molt bé.
5: Que vagi bé, Clàudia.
8: Gràcies a vosaltres. Bon dia.
6: Ràdio Arrels.
3: Ràdio Arrels.

0: Sortim de casa.
1: Amb l'agenda de Ràdio Arrels.
2: Bon dia. Avui som el grup de Rumba Como, un grup de rumba catalana, i toquem l'11 de juny a Úpol. I el 19 de juny toquem el Xató de Balmí a Argelès. Voilà. Veniu nombrosos. Adéu, família. Vinga la rumba.
3: Rosselló, Vallespí, Conflent, Cerdanya, Capcí i Fenolleda.
1: Ràdio Arrels.
3: Ràdio Arrels.
4: Les efemèrides musicals d'en The Rock. Laura Bertran.
5: El 8 de juny del 2023 s'acaba la segona edició d'Eufòria, el programa de nous talents de TV3. Si el 2023 va guanyar la Gym, l'any següent, el 2024, tot i la victòria del Lluís, hem de subratllar la trajectòria del nord-català Julien, a qui conegut com a Julio León. Després d'un inici discret i marcat d'una banda per una trilla de cançons que el propi Julien desconeixia i les referències regulars a la llengua francesa, en particular per part del presentador Miqui Núñez en els tres primers programes, finalment, el cantant de Banyuls va començar a destacar entre els favorits tant del públic com del jurat. Escoltem la versió de Va com va, d'Ubidi Muñoz, que el Julien va interpretar a la final d'Eufòria just després de saber-se la seva tercera posició del podi.

0: Acabem d'escoltar Va com va, d'Ovidi Muñoz, interpretada per Julien.
1: Radio Arrels, a Burquera, 93.1.
2: Cada dia, Radio Arrels dona veu al territori. Explica el que passa i ho fa sempre en català. Aquesta presència constant necessita avui el teu suport. Ajuda'ns entrant a donatius.radioarrels.cat i junts aconseguirem que ningú no faci callar la veu de Catalunya Nord. Donatius.radioarrels.cat.

0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: El que diem i el que callem.
0: Psicologia de la nostra societat.
3: Per anar bé per casa.
2: Amb Gabriela Rodríguez Fernández i Paula Escudero.
4: Soc la Gabriela Rodríguez Fernández, soc psicòloga del Col·legi Oficial de Psicologia de Catalunya i treballo bàsicament amb adults, tot i que en alguna etapa de la meva vida també he treballat amb adolescents, i els àmbits que més m'interessen, a part de la psicoteràpia de persones, són els àmbits de la psicologia ambiental i, evidentment, també tota la part artística, i això cau molt bé perquè estem a Ceret, que és una ciutat d'art.
5: Capítol 29. El temps de qualitat.
0: En aquesta sèrie especial Vincle amb els altres, ens interessem avui al temps que passem junts i més concretament al famós temps de qualitat. Gabriela, bon dia.
4: Bon dia, Paula.
0: Com bé ho saps, escolto molts podcasts i en els podcasts d'educació i maternitat parlen sovint de la importància d'aquest temps de qualitat entre el pare, la mare i l'infant. Gabriela, tu què entens per temps de qualitat entre dues persones?
4: Jo diria que és el temps intencional. Que el temps de qualitat és el temps que nosaltres, en el qual nosaltres diem, d'acord, aquest temps el consagro, el dedico a estar amb aquesta persona i a fer alguna cosa amb aquesta persona. I fixa't que et parlo d'estar i de fer, perquè en el productivisme que ens rodeja, no?, en aquesta cosa, hem de fer de manera compulsiva, a vegades pensem que és que el temps de qualitat és portar el nostre fill o filla a una sessió de titelles al teatre, per exemple, no? I de vegades no és ni això, o sigui, de vegades és simplement estar amb el nostre fill o amb la nostra filla, escoltar-lo, escoltar-la e interaccionar amb ell, no en el que és interessant per nosaltres o en el que nosaltres pensem que és interessant per al nostre fill o la nostra filla o la nostra neboda, és igual, sinó en el que és interessant per l'altre, saps? En el que a l'altre li interessa, en el que al nen o la nena li interessa, no en el que nosaltres, en el que a nosaltres ens interessa o en el que nosaltres pensem que és interessant per ell o per ella.
0: I ara estem parlant en el cas

0: I la meva amiga li diu, adeu, adeu, no sé què, ja ens veurem, no sé què, no? I jo vaig dir, bueno, val, ok. Doncs reprèn l'explicació, no? I 5 minuts després, i sóc conscient de que de vegades les meves explicacions són llargues, com aquest cas, i 5 minuts després passa una altra persona i la meva amiga em diu, perdona, perdona, i s'aixeca i va a parlar amb aquesta altra persona. I jo em vaig quedar amb una ràbia interior, saps? I doncs vaig esperar que la meva amiga tornés i li vaig dir, mira, ha sigut un error explicar-te el que m'havia passat. I em diu, no, però per què si jo estic aquí? Li dic, sí, ara estàs aquí. Però estàs aquí físicament. El teu cap jo no sé on està. I la veritat, ara mateix, no m'importa, perquè el que tinc clar ara és que jo ara vull estar en un altre lloc. I me'n vaig aixecar i me'n vaig anar. Bueno, com t'imaginaràs, després d'això vam tenir una conversa, no? I efectivament, el que a mi m'estava mancant aquí era el temps de qualitat de la meva amiga. I a vegades això ho perdem. A vegades això ho perdem. No ens adonem de la importància que això té, no? I ara si ha esdevingut gairebé una broma, no? Perquè cada vegada que ens trobem en un lloc o que diem de prendre alguna cosa juntes o de compartir temps, jo li dic, val, quina qualitat de temps tens ara per mi? I la primera vegada que li vaig fer aquesta pregunta em va dir, no, tot bé, tinc una hora. Li dic, no, jo no t'he preguntat per quantitat, t'he preguntat per qualitat de temps. Val? O sigui, estàs aquí amb mi, estàs pensant en això? Perquè si és que no, si només és una qualitat 5 sobre 10, no passa res, parlem de banalitats i això també fa amistat. Val? Però doncs jo ja sé que no t'he de parlar d'una cosa que realment m'importa, perquè la teva qualitat de temps en aquest moment és només 5.
1: I llavors, per tenir aquest temps de qualitat, necessitem 1, temps, i 2, energia, perquè vull dir, hem de ser completament disponibles. Com fer per tenir aquest temps i aquesta energia en aquest món on tot va molt de pressa i tenim poc temps i poca energia també?
0: Sí, és veritat, això no és fàcil, val? I per ser totalment honesta, això que li ha passat a la meva amiga també m'ha passat a mi. Jo potser el que faig és reprimir-me, i això és de formació professional, no? Quan passa algú i m'agradaria anar-me al darrere de l'altre per dir-li no sé què, perquè ara he tingut una idea, em reprimeixo, no ho faig, però això és entrenament de psicòloga, diguem. Potser una bona mesura, mira, l'estic pensant ara, ara que estem parlant tu i jo, és fer-nos aquesta pregunta abans de trobar-nos amb la persona que sigui, amb l'amic, l'amiga, amb la parella, amb el petit, la petita, dir, val, ok, jo tinc ara mitja hora per compartir amb aquesta persona. Ok, tinc mitja hora, però quina qualitat de temps tinc? I potser fins i tot dir-li a l'altre. Saps? Mira, jo... Avui ho sento, però és que estic aquí i em plau molt estar aquí amb tu, però avui estic superada per un munt de coses que m'han passat en el dia i el meu cap està una mica aquí, una mica en les coses que m'han passat fa 3 hores. Doncs t'ho dic perquè avui és el que puc, no puc més que això, no? I potser si fem aquest acte de sinceritat, això ens ajuda que l'altre no tingui una expectativa que potser no es complirà i ens ajuda també a nosaltres ser conscients de que potser si avui la nostra qualitat de temps és 3, doncs haurem de fer l'esforç de trobar un moment en el qual sigui 8, com a mínim, no? Per compensar.
1: I en aquests podcasts que escolto, doncs, de maternitat, paternitat, sempre parlen d'aquest temps de qualitat que hem de tenir, però amb un infant a la vegada. Jo penso, però per als pares i mares que tenen 4 infants, és molt difícil. És obligatori tenir aquest moment de qualitat de manera individual o podem tenir-lo amb 2 infants al mateix temps o amb 2 amigues al mateix temps, per exemple?
0: Jo crec que les coses que es comparteixen entre 3 no són les mateixes coses que es comparteixen entre 2 i que les coses que es comparteixen entre 20 no són les mateixes coses que es comparteixen entre 5. Vull dir que necessàriament l'atenció, quan tenim diferents focus, es divideix, val? I de vegades tenim la sensació que entre 3 les coses són més lleugeres, i és veritat, val?

0: I el que estem fent és temps intencional, no seran més lleugeres. Et poso l'exemple de teràpia. Nosaltres, els terapeutes, els analistes, els psicoanalistes, a vegades fem sessions de teràpia de parella. El preu no és el mateix. I hi ha gent que de vegades m'ho ha preguntat, m'ha dit, sí, però si els 50 minuts són els mateixos. Sí, sí, però la meva atenció està dividida entre vosaltres. I, a més, fixa't com són les coses. No està només dividida entre les dues persones que fan part de la parella, sinó estan dividides entre tres, perquè són la persona A, la persona B i la parella de A i B. I, per tant, la meva intencionalitat ha de ser molt més forta per poder estar atenta a aquestes tres persones. Portant-lo això a la criança de les criatures, clar, evidentment, si tu tens quatre fills o filles, o fills i filles, i tens una hora per compartir amb els quatre, podràs fer unes determinades coses, però unes altres no. Vull dir, si un dels quatre fills o filles ha tingut un problema seriós a l'escola i necessita parlar amb tu, necessita un temps individual. No es podrà fer entre quatre. O, en tot cas, el que es podrà fer entre quatre és consolar-lo una mica, però no entrar a què és el que ha passat i per què ha passat.
1: I hi ha una durada o una freqüència necessària per aquest temps de qualitat que s'hauria de tenir amb una relació?
0: Jo imagino que hi ha estudis que diuen sí, per aquesta relació, tantes... Jo no tinc ni idea. No tinc ni idea perquè no m'he llegit aquests estudis i perquè tampoc crec gaire en la quantificació de tot. Jo crec molt més en la qualificació de tot que en la quantificació de tot. I per tant, clar, potser, no sé, una tarda amb la meva neboda que viu en un altre país una vegada a l'any li serveix i em serveix per fer un vincle que potser no puc fer, per exemple, amb una altra neboda que viu també en un altre país, però que per diferents raons d'afinitat, de proximitat, per diferents raons no arribem a fer-ho. I doncs, amb aquesta segona, la meva intenció és intentar fer més freqüència perquè sé que no puc fer més profunditat. És tan difícil calibrar-lo, això, Paola? És més aviat un art, no és un ofici.
1: Dius que és un art, però imagino que hi ha coses que són fonamentals per tenir aquest temps de qualitat. Potser, per exemple, no està mirant el seu telèfon o no està pendent de pantalles. Quins són les coses fonamentals per tenir un veritable temps de qualitat amb una persona?
0: Jo diria que quan volem posar intenció en aquest temps, una cosa que ens serveix molt és canviar de context. Vull dir, imaginem, per exemple, una situació semblant amb una parella. No? Intentar tenir una conversa amb la meva parella sobre una cosa molt important, fent un acte quotidià, segurament no sortirà bé, perquè la quotidianitat té els seus propis ritmes. Vull dir, aquesta idea de, mira, parlarem d'això cuinant perquè així és més lleuger. No, així el que tindrem és l'atenció dividida. No serà més lleuger. Val? I doncs jo crec que si el que volem és efectivament tenir aquest temps de qualitat i la cosa que hem de tractar és una cosa important, hem de crear el moment de qualitat. Hem de trobar el moment, hem de trobar l'espai físic, hem de trobar l'activitat que acompanya, potser, val? Hem de trobar l'entorn en el sentit de l'atmosfera, hem de trobar el to per parlar, hem de crear, hem de recrear, hem d'escenificar aquest moment. I això és una feina abans, durant i després.
1: Això del temps de qualitat pot millorar de manera significativa una relació?
0: Si és una relació que ens importa, que veritablement ens importa, hem de poder trobar aquest temps de qualitat. Hem de poder dedicar-li aquest temps de qualitat. I ara, mira, ara en el moment en el qual tu em fas aquesta pregunta, repensava la meva resposta anterior, no? Perquè m'adono ara que jo estava com sacralitzant aquest moment, o sigui, rodejant-lo de tot un ritual que fa possible arribar a aquest moment de qualitat, no? Per exemple, per parlar d'una cosa molt important amb la nostra parella. I continuo creient en això, però també em dic, val, imaginem la situació d'una parella que fa 20 anys que està junta, per exemple, val? I que tenen, per tant, tota una sèrie de rutines establertes de com es fan les coses, que de vegades tenen la sensació de que les coses es fan gairebé soles, val? Perquè el temps et porta, i que per una raó o per una altra un dia tenen una situació problemàtica i fan teràpia, i doncs venen a la terapeuta, no? I doncs jo ara estava repensant, val, jo els recomanaria fer això la primera vegada? I em deia, no, jo no els recomanaria fer això. O sigui, no els recomanaria a aquesta parella crear un dia especial amb un ritual, després de 20 anys de no fer-ho, val? Perquè el més probable és que fracassés això. Per què? Perquè no tenen l'hàbit, val? I perquè la seva relació s'ha construït a partir d'un hàbit. S'ha anat construint d'aquesta manera. I doncs potser aquesta parella sí que els diria, trobeu una activitat a fer junts, una activitat diferent, no sé, vals de saló, no sé, una sessió de massatge a dos, alguna cosa que surti de la vostra rutina, no? Com a primera passa, saps? I doncs després els diria, bueno, com us ha anat aquesta situació? I l'arribar a la situació sacralitzada, ritualitzada, no? De trobar un moment, un espai, una atmosfera, bla, bla, bla, bla, bla, tot això ha d'arribar d'aquí a un cert temps, perquè el que no podrem fer segurament és passar de 0 a 100 en un instant, no? I de vegades aquest també és un vici, entre cometes, que tenim els terapeutes, no? Tenim la idea de que les coses han de ser d'una determinada manera. O sigui, s'ha d'arribar a aquest moment ritualitzat. Ja, però és que això també és un procés. O sigui, això no passa d'un dia cap a l'altre, i en aquest procés és justament en el qual hem d'anar acompanyant els nostres pacients.
1: I un procés que demana temps i energia, també.
0: Justament per això, perquè demana aquest temps i aquesta energia, és que necessita de l'acompanyament.
1: Clar, clar, clar. Jo ara mateix, quan em dius tot això, i de fet també em passa quan escolto aquests podcasts que diuen que parlen de la importància d'aquest temps de qualitat, sento culpa, perquè de fet, en els fets, ho intento ritualitzar temps de qualitat amb les meves filles i tot això. No podria ser també una altra injunció a fer les coses ben fetes quan a vegades simplement no podem?
0: Totalment d'acord, totalment d'acord. Justament per això et feia, no? Feia com aquesta reculada en xancletes, no? De dir, oi, que he posat el listó massa alt i potser això no és gaire realista. Efectivament, és difícil en els temps que corren i és difícil en un moment com el que estàs tu, no? Ara amb dues nenes que encara són petites, que demanen, per tant, normalment molta energia. Potser és el que et diries aquí, mirar si necessites de parlar-ho això amb la teva parella, no? I no només de parlar la manca de temps de qualitat amb ell, sinó també de parlar de la manca de temps de qualitat amb les teves filles, no? De dir-li, mira, escolta, jo sento que jo estic en la gestió del dia a dia, però també sento que necessitaria tenir una altra qualitat de temps amb les nenes, no? Com ho podem fer? I ja només el fet de que ho pugueu parlar i de que ell pugui dir-te què és el que ell està sentint, perquè segurament ell també té sensacions i sentiments en relació amb això, fins i tot, si la conclusió a la que arribeu és val, sí, això seria molt important, però ara no podem, això comporta posar-lo en l'agenda de val, d'acord, i quan sí podrem? I només aquest posar-lo en l'agenda d'una cosa que necessitem i que tots dos validem que necessitem, tant sigui el temps de parella com el temps amb les filles, això ja és posar la intenció, això ja és un començament. No resol tot, però és començar un camí, fer-se una via.
1: I acabarem aquesta última pregunta, Gabriela. Ja que el temps aquest de qualitat necessita temps i energia, és necessari abans de tenir aquests temps de qualitat, d'estar sol.
0: Per poder ser dos, hem de poder ser un. Per poder ser tres, hem de poder ser dos. Per poder ser quatre, hem de poder ser tres. Tu ja saps, jo no sóc molt amiga dels números, però aquests crec que són molt significatius, no? Me'n recordo d'una pacient de fa un temps que estava en una situació complicada amb la seva parella, que tenien una criatura, i que un dia em surt... És que a vegades penso que si hi hagués una altra criatura les coses anirien millor. I jo en aquest moment li vaig dir, escolta, vosaltres ja teniu dificultats per ser tres. Què et fa pensar que ser quatre disminuiria aquestes dificultats? Sí, efectivament. Necessitem ser un per poder ser dos. I per tant necessitem un temps individual dedicat a tenir recursos per poder compartir temps. Aquesta frase que diem sempre, Paola, cap persona pot donar això que no té. I per tant, primer ha de tenir per poder donar.
1: Una bona conclusió, Gabriela, moltes gràcies.
0: Fins la propera, Paola.
1: Això era El que diem i el que callem a Ràdio Arrels, la crònica de psicologia amb la terapeuta Gabriela Rodríguez Fernández. Recordeu que aquest programa també el podeu fer vosaltres, ja que cada setmana podeu enviar les vostres preguntes sobre la temàtica de la setmana actual o sobre qualsevol altre tema que us agradaria que tractéssim amb la Gabriela. Podeu enviar-ho per missatge o per nota de veu al WhatsApp de la ràdio al 00337 44 47 75 22.
2: Radio Arrels, a Sant Joan Pla de Corts, 88.2.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Ràdio Arrels. Són les 7 de la tarda.
3: Som el dilluns 8 de juny, bon dia. Aquesta tarda, núvols a tot el país amb un oratge al Conflent i a l'Alt Vallespí amb unes temperatures de 28 graus a la plana i 20 a la muntanya. Demà, els núvols dominaran igualment tot el país. Les mínimes seran de 19 graus a Perpinyà, 16 a Prada, 18 a Serret, 15 a Prats de Molló, 10 a Manlluís i 12 a la Torre de Querol. A la tarda, les temperatures seran de 24 graus a la Rosselló, 23 al Vallespí, 21 al Conflent, 14 al Capcí i 18 a Cerdanya, amb potser un oratge. La tramuntana bufarà a la Rosselló. Dimecres els núvols continuaran sent presents, sobretot al territori. Les mínimes seran de 17 graus a Perpinyà, 16 a Serret, 12 a Prats de Molló, 14 a Prada, 8 a Manlluís i 11 a la Torre de Querol. A la tarda les màximes seran de 23 graus a la Rosselló, 21 al Vallespí, 20 al Conflent, 11 al Capcí i 18 a Cerdanya. La tramuntana bufarà a la Rosselló, al Baix Vallespí i a Cerdanya.
0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
4: Memòria. La nostra gent s'explica. Berenguer Ballester.
5: Soc a Prats de Molló, al Vallespí, per fer memòria amb el seu batlle Clode Ferrer. Clode Ferrer, bon dia.
6: Bon dia.
5: I gràcies de m'acollir al vostre despatx a la Casa de la Vila,
6: sí,
5: aquí a Prats.
6: És un honor per jo de poder parlar de la meva vida amb vos.
5: Molt bé, gràcies. A Prats, aquests darrers anys, s'hi han celebrat tot d'actes en presència de presidents de la Generalitat, del Parlament de Catalunya i altres personalitats de la cultura i la política catalana. I això que Prats és una petita vila, de fet, té poc més de 1.000 habitants, no?
6: És una petita vila de 1.100 habitants.
5: Sí.
6: O ha estat una gran vila perquè als anys 1900 era la segona vila del departament. Hi havia Perpinyà i Prats de Molló.
5: D'acord.
6: Amb 3.000 habitants, però en acabat hem baixat. Hi ha hagut la Primera Guerra Mundial, que ha fet que aquí hi ha hagut 140 morts del poble jovent.
5: Sí, sí.
6: En acabat hi ha hagut l'aigat i la retirada, l'aigat i la guerra, sí, mundial, i hi ha hagut l'estat que ha tret tots els seus serveis aquí, sí, i hi ha hagut una desertificació, sí, rural.
5: Perquè abans hi havia una indústria potent aquí a Prats, no?
6: Hi havia una indústria potent amb teixits, hi havia força mesobers. Als anys 40, en acabat de l'aigat, hi ha hagut 6.000 hectàrees d'expropiació de Prats. Mm-hmm. Prats és un poble molt gros en, sí, superfície, sí, 14.500, i l'Estat ha agafat per 6.400 hectàrees aquí a Prats de Molló.
5: Mm-hmm. Fa un poc més de 80 anys de l'aigat.
6: Sí.
5: Suposo que hi ha gent que ho recorda,
6: sí,
5: a Prats.
6: Sí, encara hi ha gent que ho recorden. Tenia el secretari de l'Ajuntament que en parla encara, de tot el que s'ha passat. Aquí ha estat un moment molt important econòmicament. Totes les indústries han partit.

0: Avui faig memòria amb Clode Ferrer, som al seu despatx de Batlle, aquí a Prats de Molló. Parlem de les vostres famílies, del costat pare, els Ferrer, doncs.
1: Sí.
0: De fet, sou fill i net de la retirada. El vostre pare, Miquel Ferrer, tenia 6 anys quan va fer la retirada.
1: Quan va fer la retirada.
0: Venien d'Aragó.
1: Venien d'Aragó, de Ijar. Se recorda de tot d'aquesta època.
0: I ho explica?
1: Ho explica fa poc temps, perquè fins ara per ell era massa dolorós per en parlar. I fa uns anys que en parla. La seva família s'ha dividit en dos. Tenia germans que eren a l'armada, sí, a l'armada republicana, que s'han quedat allà, uns que són morts a l'Ebre.
0: A la batalla de l'Ebre.
1: A la batalla de l'Ebre. Ell, amb un germà i una germana i la seva gent, han pogut venir fins a Cervera, han passat per València, Barcelona, han anat fins a l'Andorra a peu, l'Andorra no han pogut entrar i han baixat fins a Cervera per passar.
0: També a peu?
1: Sí, a peu. I el meu pare, de tot el que pot parlar, el que li sap més greu era un nen de 6 anys. És la sola vegada que ha vist el seu pare plorar quan han passat el túnel de Cervera. Ha tingut de deixar la seva mula, el seu cavall.
0: Perquè caminaven amb la mula.
1: Sí.
0: D'acord.
1: I és aquesta mula que els ha salvat.
0: D'acord, sí.
1: I el seu pare, quan ha deixat la mula allà, s'ha posat a plorar. I el meu pare sempre té això.
0: Ha recordat això,
1: sí. Han viscut una vida molt difícil perquè el seu pare mai ha tornat a Espanya, mai, la seva mare tampoc. Han anat a Argelès, el meu avi ha partit dins del centre de la França en un camp, ha vingut aquí, s'han quedat aquí a Prats de Molló perquè era a prop de la frontera.
0: Ah.
1: S'han amagat dins de la muntanya, dins una masia que hi havia, i amb aquesta idea de tornar un dia en el seu país. I als anys 50 el meu avi s'ha mort i el meu avi en 67-69 hi havia en Franco encara.
0: Sí.
1: Mai han vist el llur país. En 65, quan la ruta del Col d'Ara s'ha obert, ha pujat el meu avi amb uns dos cavalls de l'època fins al Col d'Ara, ha vist el seu país i la sola vegada que ho ha vist.
0: Mai més ha tornat, doncs.
1: Mai més ha tornat.
0: Heu parlat d'Argelers, van entrar al camp d'Argelers,
1: sí,
0: doncs.
1: Sí, sí.
0: El vostre pare, que tenia 6 anys, també?
1: Sí, 6 anys, era amb la seva mare, i la gràcia que han tingut, tenien família a Torrelles, que hi han trepat treball i han pogut sair gairebé immediatament del camp per anar a Torrelles.
0: D'acord.
1: I de Torrelles han vingut aquí a Prats de Molló.
0: La família del vostre pare, doncs, van poder passar la frontera per Cervera, i aquí a Prats va haver-hi molta gent, milers de persones,
1: aquí,
0: que van fer la retirada.
1: 100.000
0: que van passar per aquí, Prats.
1: Que van passar per aquí, gener, febrer 39. Aquí hi havia també poc diners. La gent de Prats han fet el que han pogut per tota aquesta gent. Hi havia gent al camp del Sant Andreu, això sí, a l'escola, era l'infermeria, gent a l'església, en el castell, en el fort, un altre camp a baix, i cada casa tenien dos o tres refugiats que els donaven a menjar.
0: Sí.
1: I a casa meva, del meu avi, del costat de la meva mare, hi havia quatre joves republicans que s'han quedat uns dies aquí, i per nosaltres, jo, quan som nascut en 60 fins als anys 80, que aquesta gent eren vius, uns havien tornat a Catalunya, una a Barcelona, per jo eren de la família. Sempre som pensat que...
0: Els havíeu vist a casa de l'àvia.
1: A casa de l'àvia, que venien, sí. Aquests intercanvis que tenien,
0: sí.
1: Per jo era un tio que s'estava a Barcelona.
0: Justament aquí a Prats heu fet diversos actes en homenatge a la gent de Prats que van saber acollir aquests refugiats del 39.
1: Sí, molt d'actes hem fet. En setembre de 2016, el 3 de setembre, hem fet un homenatge a la gent de Prats, però també a la gent, als catalans, que van fer la retirada.
0: Sí.
1: Hem inaugurat un carrer de la Muriel Casals. La Muriel Casals s'havia mort feia uns mesos. Hem fet un homenatge a l'alcalde de l'època, Josep Noell, que ha tot organitzat per acollir tots aquests refugiats. I hem fet un homenatge a la Teresa Rebull. Hem fet una rotonda, com se diu?
0: Un giratori.
1: Un giratori dels Països Catalans.
0: Sí.
1: Hem fet un espai Lluís Llach.
0: Sí, va venir Lluís Llach.
1: Lluís Llach era aquí. Hem fet un espai Pau Casals. I hem fet molt de coses aquest dia. I un homenatge també a en Francesc Macià.
0: D'acord.
1: Aquest dia hi havia en Jordi Cuixart.
0: Sí.
1: D'Òmnium Cultural, hi havia el conseller Forner i la presidenta Carme Forcadell,
0: que era presidenta
1: del Parlament.
0: I que ara és a la presó. Sí. Això era el setembre 2016, la jornada que em veu dir Fidelitat al nostre poble.
1: Fidelitat al nostre poble, sí.
0: D'acord. I també heu fet actes de record de la retirada. Va venir el president del Parlament, Roger Torrent.
1: En Roger Torrent ha vingut en febrer 2016, per la diada de l'exili i de la deportació. Hem posat un monument aquí a l'escola,
0: sí.
1: I s'hem anat també al cementeri perquè tenim una tomba amb 39 refugiats.
0: I encara continuem parlant de la retirada. Pels 80 anys de la retirada, doncs el 2019... va venir el president Quim Torra.
1: En Quim Torra ha vingut al Col d'Ares,
0: sí.
1: Tenim una estela ja al Col d'Ares, i també a la capella Santa Margarita, que ha set, per la retirada, ha set el primer lloc on la gent que passaven a la frontera, hi havia gent per acollir aquesta pobra gent que passaven.
0: Molt bé. Vol dir que teniu bons contactes per fer venir els presidents de la Generalitat, els presidents del Parlament, no?
1: Sí. Escolteu, jo, el meu esperit és català, he set sempre per la democràcia i per la llibertat de la gent, i sí, soc molt amic amb en Quim Torra, amb la Carme Forcadell. La Carme Forcadell i la seva gent ha vingut aquí a descansar-se quan ha set a la presó el seu marit, i el seu nin han vingut aquí el dia de l'homenatge al Col d'Ares amb en Quim Torra.
0: Parlarem també després de Carles Puigdemont,
1: sí.
0: Que també ha vingut a Prats de Molló més recentment.
1: Sí.
0: Clode Ferrer, parlem ara de la família de la mare, i hem seguit l'itinerari de la família del pare, dels Ferrer, que fan la retirada d'Aragó, Cervera, València, Barcelona, Andorra, Cervera, Argelers
1: i Prats de Molló.
0: I Prats de Molló, Família costat mare, venen aquí, també del sud, de Beget Rocabruna,
1: sí.
0: Just a l'altre costat de la frontera.
1: Costat.
0: Als anys 20, no? A treballar.
1: Als anys 20, el meu avi tenia 14 anys, ha vingut amb el seu pare i la seva mare. Els germans eren 11 de la família. Alguns han baixat a treballar a Barcelona i ells han passat a frontera. I el meu avi guardava xais i...
0: Feia pastor.
1: De pastor. I en acabat... ha set picapedrer aquí a Prats i ha fet tota la seva vida aquí a Prats.
0: Doncs si estaven aquí a Beget i Rocabruna, era normal quedar-se a Prats.
1: De passar Prats de Molló, sí. Beget, Rocabruna, Molló, Camprodon, sí. És el mateix territori. Sí.

0: Memòria a Ràdio Arrels amb Berenguer Ballester.
1: Clodo Ferrer, vos naixiu a Prats de Molló,
2: sí,
1: l'any 1960.
2: Sí.
1: Doncs aneu a escola a Prats.
2: Vaig a l'escola a Prats, a l'escola comunal de, sí, Prats.
1: I quin record teniu d'aquell Prats de Molló dels anys 60, quan aneu sou mainatge?
2: Era la bona vida.
1: Bona vida.
2: Aquí a Prats de Molló encara la vida era molt rica, hi havia els banys de la presta, hi havia força diners, força comerces. N'hi ha encara, però ha baixat tot això. Tothom, veïns, tothom s'estimava, era la vida d'abans. Sí. Tothom s'ajudava. Amb poca cosa feien tota la naturalesa, sí, tot. Era una vida magnífica.
1: Perquè anàveu als boscos
2: a
1: jugar?
2: Sí, sí, sí. Força dins del bosc, de la muntanya, sí, per tot. El castell, el castell era tot obert, feien tot el que volien.
1: I la família us deixaven al castell?
2: Sí, sí. Treballaven al matí, fer patates, fer buscar llenya per fer foc, i la tarda podien marxar on te volien.
1: Al matí calia treballar, doncs.
2: Ah, sí, sí, sí.
1: D'acord.
2: Sí, sí.
1: I en aquell moment, en 60, el català és present a Prats?
2: El català és present a Prats. A escola no, eh?
1: No.
2: A escola no, a Prats sí, perquè tothom ve d'un costat o l'altre de la frontera. El català aquí, la gent gran, tothom parla català.
1: Sí.
2: Nosaltres era prohibit a escola el català, mai ens hem parlat, i quan eren joven hi havia escrit a escola "Soyez propre, parlons français".
1: A l'escola de Prats?
2: Sí. "Soyez propre, parlez français". Donc, jo, la meva gent me parlava en català i jo contestava en francès.
1: Sí.
2: I sempre ha estat així. Sí. Sempre ha estat. Tinc que el meu pare me parla en català i jo sovint parlia en francès amb ell. Sí.
1: I la festa de l'os, anys 60, quan sou veïnatge,
2: feia
1: com
2: por.
1: Era la festa per vosaltres?
2: Igual era quelcom de...
1: Feia por?
2: Feia por. Jo fins ara... S'han fet l'os 10 anys. S'han fet de barber i encara ho faig. Quan era jove, l'os feia por, perquè avui el jovent, tothom, sent parlar de l'os tot l'any.
1: Sí.
2: Abans l'os seguia en febrer i se coneixia poc la gent que ho feien, nosaltres eren petits, i quan seguia l'os, tothom s'amagava dins de les cases, l'os entrava dins de les cases, anava a mascarar la dona d'aquest que era amagada. Era com és ara, més força, sí, més familiar.
1: Diuen que la festa de l'os de Prats és la més, diguem-ne, dura.
2: La més dura, no. És la festa que fa el més por.
1: El més por.
2: Bé, perquè la gent corren, hi ha tiros de fusell, la gent se fa mascarar, algun criden.
1: Enguany, aquest 2021, heu pas pogut fer la festa?
2: No. És la primera vegada.
1: El 2020 encara vau tenir temps de fer, sí, la festa, sí, de l'os, sí, abans que comencés tot el confinament.
2: A una setmana a prop,
1: D'acord, sí. Clodo Ferrer, batlle de Prats de Molló. Vos feu estudis i sereu infermer.
2: Sí, s'han anat a escola a Prats de Molló fins a 12 anys. Han acabat Arles de Tec al col·legi i han acabat a Perpinyà, fins al baccalaureat. S'han partit a Montpellier. I això era molt dur per jo, de partir d'aquí. S'han fet estudi de dessinador industrial a Montpellier. 2 anys. S'han tornat aquí i s'han dit a la meva mare, me quedi aquí. S'han partit a fer l'armada i en tornant de l'armada s'han treballat aquí. Tenia un canvi aquí al Col d'Ara, encara hi havia les pessetes, un burreu de canvi.
1: I treballàveu aquí, vos?
2: Sí, sí. Han acabat, s'han anat a treballar, s'han fet manobres, s'han fet de tot.
1: Sí. Per quedar al país, finalment,
2: per quedar
1: a Prats.
2: No volia partir d'aquí. S'han fet l'armada a Montlluís i quan s'han tornat de l'armada m'han demanat de treballar a la casa de jubilats. S'han fet tot. una mica de cuina, la neteja de la gent. I en acabat som passat al concurs d'infermier i me som quedat sempre aquí. I encara treballo a la casa de jubilats i ara al domicil.
1: Oh, tenia el batlle que et ve a casa
2: com infermer.
1: Fas mal. Ara sou el coordinador, no?, del servei d'infermers a domicili.
2: Sí, soc el coordinador, doncs faig l'administració del servei.
1: I heu estat també bomber voluntari aquí a Prats fins fa poc, no?
2: 35 anys, fins a fa un mes i mig. He estat elegit al Consell d'Administració dels Bombers del Departament i no puc fer el dos, bomber i elegit.

0: Clara Ferrer, parlem de com arribeu a ser batlle de Prats de Molló. Veu ser elegit del 2014, i abans ja éreu conseller municipal.
1: En 95 he estat conseller municipal i en acabat 2014 alcalde i 2020 tornar. I ara soc també president de la comunitat de comunes.
0: Al Vallespir.
1: Al Vallespir.
0: El 2014 veu ser elegit el primer torn.
1: Sí.
0: Succeïeu Bernard Medí.
1: Sí.
0: Veu ser elegit amb el 69% dels vots.
1: Sí.
0: Davant la llista de la Unió de l'Esquerra de Cristian Llunyach.
1: Sí.
0: I el 2020 seu reelegit també el primer torn.
1: Mm.
0: Aquest cop no hi havia cap altra llista.
1: No, Cristian Llunyach és elegit amb jo ara.
0: Ah,
1: és de la meva llista.
0: Heu arribat a acords,
1: sí,
0: doncs, eh?
1: Sí, sí, sí. Cap problema aquí.
0: Què creieu que ha canviat a Prats amb vos com a batlle?
1: Aquí a Prats sembla que el que ha canviat, sempre hi ha hagut intercanvis amb Catalunya, però aquests intercanvis han creixit, sent més a prop els uns dels altres, però també gràcies a en Bernard Remedy, el meu predecessor, hem fet aquí a Prats un centre d'interpretació de l'arquitectura i del patrimoni. És el País d'Art i d'Història Transfronterer. Hi ha 20 pobles d'aquí a Catalunya Nord i 20 pobles de Catalunya Sud que s'han unit per parlar del patrimoni, de la cultura, de tot això. Això, pensi jo, que canviarà moltes coses al dos costats del Pirineus per Catalunya,
0: sí.
1: Perquè hi ha fora una, sí, Catalunya.
0: Ja hem parlat, Clara Ferrer, dels actes que heu fet a Prats en presència, recordaré, doncs, el setembre 2016, aquella jornada Fidelitat al nostre poble, amb en Lluís Llach, la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, hi havia Jordi Cuixart, va fer un homenatge a Muriel Casals, que havia estat presidenta, sí, d'Òmnium Cultural, que havia mort en un accident. Li veu dedicar una passejada, eh,
1: sí, sí,
0: a la Muriel Casals. Veu fer el giratori també dels Països Catalans, també un espai Teresa Rebull. Veu fer també les passejades Andrea Lís i Antoine Caller.
1: Sí, Andrea Lís era un fotògraf de l'època,
0: sí,
1: que ha immortalitzat la retirada, i l'Antoine Caller, ell tenia una càmera i podia fer films, i és un dels rares films que tenim de la retirada.
0: És aquí a Prats.
1: Aquí a Prats i al departament també.
0: D'acord.
1: Doncs aquesta gent han fet això, i jo som pensat que, com per l'alcalde de l'època, tenien de fer un homenatge.
0: Molt bé. Aquell setembre 2016 va venir Lluís Llach, que havia vingut ja a cantar a Prats l'any 72.
1: La primera vegada que ha vingut a cantar a França,
0: sí,
1: és aquí a Prats. Ha passat amagat dos cavalls,
0: sí,
1: al Collares, i amb en Ramon Gual, que l'ha fet passar.
0: D'acord, que l'ha fet passar.
1: Sí, sí.
0: El febrer 2018 ja s'ha fet el referèndum d'autodeterminació, sí, a Catalunya, ja hi ha presos polítics i exiliats, i vos adreceu una protesta oficial al sotsprefecte de Ceret pels controls de la Guàrdia Civil que penetren en territori del municipi de Prats per fer controls, no?
1: Sí.
0: Estan cercant el president Puigdemont.
1: Cerquen el president. Hi havia gent que deien que podia ser aquí a Prats de Molló, no sé per què.
0: Si venen tots,
1: sí,
0: per què
1: si
0: no
1: venen tots, sí. I sí, la gent de Prats de Molló s'han fet controlar del costat francès de la frontera per la Guàrdia Civil. Això s'ha passat un divendres, un dissabte, i el dilluns són anat allà al Collar i s'han demanat a aquesta gent de passar de l'altre costat de la frontera, que les tropes d'en Franco s'havien, sí, quedat aquí a la frontera.
0: I els vau dir això?
1: Sí.
0: Sí.
1: I els han ajudat a passar la frontera. I doncs ha fet un escàndol,
0: sí,
1: i el govern espanyol ha dit que en un senador basc que l'alcalde de Prats de Molló era un mentider, que mai la Guàrdia Civil havia passat la frontera. Però jo tinc les fotos i tot.
0: D'acord.
1: No sé qui és que és un mentider. I acabat d'això, fem el control de les mugues cada any.
0: Sí.
1: I les relacions de l'alcalde de Prats de Molló i de la Guàrdia Civil eren molt...
0: Tenses, no?
1: Tenses. S'han demanat, almenys, de no menjar amb ells. I aquesta gent, a partir de la commemoració de les mogues,
0: han cap a
1: partit
0: casa.
1: Cap a casa i sí, nosaltres sí. Ens en hem quedat entre amics.
0: D'acord. I l'abril 2018, Clodeferrer, poseu a disposició de les famílies dels presos un habitatge, per si volen venir a passar uns dies a repòs.
1: Una casa meva que tinc, no la posi al lloguer, s'han dit, si la gent volen venir, les famílies, perquè ho hem fet quan hi havia pobles espanyols que han fet el mateix per la Guàrdia Civil i per la policia que han castejat
0: per el primer d'octubre.
1: Això s'han fet al contrari. S'han demanat a la gent, a les famílies, si volien venir, tenien un apartament per ells. I ha vingut el dia de l'homenatge de la retirada, el Coldar, ha vingut el marit i el nen de Carme Forcadell.

0: Avui faig memòria amb Clodo Ferrer, al Vall de Prats, amb el seu despatx aquí a Prats. Estem seguint tots els actes que s'han celebrat en el seu mandat, lligats amb el procés d'independència de Catalunya. Hi ha hagut presència múltiple de presidents de la Generalitat, presidents del Parlament de Catalunya. Jo recordaré, Clodo Ferrer, que sou un dels iniciadors del manifest dels batlles de Catalunya Nord, sí, en defensa dels presos polítics, sí, i dels exiliats i per la defensa de la democràcia.
1: Sí.
0: Actualment hi ha un centenar de batlles que l'han signat.
1: Ens hem reunit 5 batlles, molt prop de tot això, i hem decidit de fer aquest manifest. També hi havia amb nosaltres, que ens ha ajudat, Josep Fuixbert de la Casa de la Generalitat, sí, per redigir tot això. I en acabat hem fet firmar els alcaldes de Catalunya Nord. S'han tingut 120 alcaldes que, sí, han firmat això, i els alcaldes de Catalunya Sud, força els alcaldes, han vingut aquí a Prats de Molló i els hem mostrat el que havien fet. Hem fet una diada també amb ells aquí a Prats de Molló.
0: Els dels municipis per la independència, sí, que és una associació també.
1: L'AMI.
0: L'AMI, sí, això ho tens. Sí. I sé que amb d'altres batlles

0: No és possible de deixar les coses així. També un que ens ha ajudat és el senador Calvé.
1: Sí.
0: Ha sempre estat al nostre costat, però el manifest volien que...
1: Que fos amb els batlles, eh? Fora
0: el
1: dels batlles.
0: Fora el batlles.
1: D'acord. Sí, sí. Hi ha un moment en què Clode Ferrer és una personalitat mediàtica, estic parlant del novembre del 2019, durant el tall de l'autopista entre la Jonquera i el Pertús, aquell tall que va convocar el Tsunami Democràtic com a protesta contra la sentència del judici als dirigents independentistes, i aneu i feu de mediador entre els que ocupen l'autopista i els CRS.
0: Sí. Era l'11 de novembre, aquí a França hi havia l'acte de l'11 de novembre, i el 10 ens hem vist amb amics, la família Gual i Lluís, i me diuen, demà hi haurà el tall, podràs venir, me truqueu, jo baixi quan l'acte aquí és acabat. Ens han baixat al Portús, quan arribi al Portús, hi ha la policia francesa que fa sumacions per fer... Me posi la... com se diu?
1: L'eixarpa, eh?
0: L'eixarpa, i torni a pujar tot l'autopista fins a ells. S'han demanat de calmar-se, i hi havia el sotaprefet. Era el primer dia que el sotaprefet actuava aquí al departament. S'han passat darrere, s'han parlat amb ell, un home força xurit i que comprèn força coses. O ell és l'estat francès.
1: Sí.
0: Ell amb el colonel de la gendarmeria parlaven amb el ministeri francès.
1: Perquè venien de París les ordres.
0: Sí, venien de París. I jo tenia la casa de la Generalitat i la Generalitat al meu costat. I bo, hem discutit els uns dels altres. Els catalans, sempre pacifistes, hi havia un Lluís Llach, eh?
1: Sí, aquell dia. Sí, va venir a cantar.
0: Doncs jo s'han demanat que tot se calmés. Volien fer saia als camions d'allà, els francesos volien fer saia als camions, hem discutit, i quan la nit ha baixat, sí, els han dit fins a demà de matí que tothom s'estés quiet, sí, aquí. Hem fet, hem menjat, hem begut, sí, hem cantat, ah, i fins a les 8 del matí, al 12, els CRS s'han quedat allà i a les 8 han actuat, sí, però calmament, i ha estat un moment mediàtic perquè en França han vist que hi havia un problema a Catalunya, sí, perquè fins ara els periodistes francesos, sí, no parlaven del
1: o
0: problema català.
1: O ignoraven o en parlaven molt malament.
0: Molt malament.
1: Sí.
0: Aquí han vist que els catalans eren pacifistes. Era al mateix temps que el gilet jona aquí, sí, que aquí era part pacifista, i els catalans, sí, ha estat un moment fort de moviment de Catalunya.
1: Sí, sí. De fet, vos, Clode Ferrer, vau evitar que els CRS es carreguessin en contra,
0: sí, sí, sí,
1: els manifestants,
0: sí, sí,
1: no?
0: Actuaven a poc a poc, sí, i quan són arribat tothom s'està quiet.
1: S'ha tranquil·litzat. Sí. Crec que hi ha moltes ràdios, televisions i premsa que us ha demanat a,
0: sí,
1: entrevistes.
0: Sí, i una...
1: Em sembla que n'hi havia una de
0: una
1: premsa que, espanyola.
0: Una premsa espanyola que ha vingut també en 18 aquí, el mes de febrer. Filmava a casa meva per mirar si el president Puigdemont era amagat a casa meva. Doncs allà m'han demanat en castellà si se podia fer una entrevista. I jo els hi han dit, aquí se parla fora català. El castellà se parla
1: espanyol. Era una televisió espanyola, eh?
0: Sí.
1: La Sexta, em
0: La
1: sembla.
0: La Sexta.
1: Que... La Sexta.

0: Parlem encara de Puigdemont, Clodo Ferrer, Batlle de Prats, perquè el desembre 2020 un empresari sud-català compra la Vila de Nisa, sí, d'aquí a Prats, des d'on a Francesc Macià, que després seria el president de la Generalitat, va preparar l'alliberament de Catalunya, era l'any 1926, sí, i aquest empresari aquesta casa la cedeix a una associació.
1: Sí. Mm?
0: Doncs, quina és la història d'aquesta casa?
1: L'història...
0: I d'aquesta compra de la casa?
1: En Francesc Macià, als anys 26, era aquí, amagat aquí a Prats de Molló, i volia tornar a Catalunya i proclamar la República Catalana. Era de lloguer en aquesta casa, la Vila de Nisa, que a l'època se'n deia la Vila Normanda, perquè té un estil normand. I doncs la gendarmeria francesa, abans que passés la frontera, l'han arrestat.
0: Sí.
1: I això ha estat el fet de Prats de Molló. Hi ha hagut un procés a París,
0: molt mediatitzat també.
1: Molt mediatitzat, sí. I en acabat ha partit en exili al Mèxic i en acabat ha estat primer president de la Generalitat. I quan ha estat president de la Generalitat, la ràdio de Barcelona ha dit que agraïa la gent de Prats de Molló per el que havien fet per ell.
0: Això va dir Francesc Macià?
1: Sí. Doncs això, als anys 90, aquí a Prats de Molló s'ha fet un monument,
0: sí,
1: un monument de Francesc Macià, i sempre hi ha hagut gent que han fet un acte cada any, al mes d'octubre, aquí. Donc, aquesta casa, jo som mirat de fer comprar per la Generalitat fa temps, ha sempre estat complicat. I ara hi ha qualcú
0: que
1: l'ha comprat i hem fet una associació, la Casa Macià, Resistències i Història. I això, anem a fer una fundació. Aquesta casa l'ha posat aquest home
0: a disposició.
1: A disposició de l'associació. La gent podran venir aquí, recordar-se d'en Francesc Macià, i encara un acte fort, molt important per les relacions Prats de Molló i Catalunya.
0: D'acord. I aquest cop sí, Carles Puigdemont ve a Prats de Molló.
1: Sí, aquest cop, oficialment, en Carles Puigdemont
0: el desembre 2020.
1: Ha vingut per visitar la Casa Macià. Abans d'ells hi ha hagut un president, Quim Torra,
0: sí,
1: que havia visitat, però ho cal pas dir.
0: Ara, d'acord, d'incògnit. Bueno,
1: no, encara Puigdemont ha vingut, hem fet un acte, ha visitat el País d'Art i d'Història Transfrontaler, hem fet una diada amb ell aquí.
0: Doncs esperem que aquesta casa, la Casa Macià de Prats, doncs, quan pugui, sí, sigui un lloc de memòria, suposi, no?
1: Ah, sí,
0: memòria
1: històrica. Un lloc de memòria important, eh?
0: D'acord.
1: Per catalans i per nosaltres també, aquí a Prats de Molló, perquè
0: sí,
1: pots dir que als anys 90 hem fet aquesta Vila de Nisa amb el monument de Macià.
0: Bé, arribem ja a la fi d'aquesta memòria feta un matí del mes de febrer del 2021 al despatx del Batlle, aquí a Prats.
1: Una cosa que volia dir, hi ha un periodista espanyol que ha dit també que el Batlle de Prats de Molló era un traïdor, perquè se deia català per la defensa dels catalans i això, i que aquí acollia el príncep de Monaco.
0: Ah!
1: I el príncep de Monaco és un home molt eixurit, Hem parlat també del que se passava en Catalunya. Ell ho comprèn força.
0: Perquè ha vingut aquí, el príncep de Monaco.
1: Ha vingut aquí, hem menjat ensemble aquí, hem fet una diada també d'homenatge, perquè un del seu avantpassat és enterrat aquí a l'Iglesi, i hem parlat de tot això. I aquest periodista d'extrema dreta ha dit que jo era un hipòcrit, perquè el príncep de Monaco ve aquí i que jo sóc pels catalans.
0: No hi ha oposició entre una cosa
1: i l'altra. No hi ha oposició, i jo revendiqui el dos.
0: D'acord, molt bé. Bé, us he demanat música, m'heu dit dues coses. Muntanyes del Canigó,
1: sí.
0: I sardanes.
1: I sardanes.
0: Sou sardanista.
1: M'agrada les sardanes. Fem el contrapàs aquí a Prasa Molló.
0: Ah, el contrapàs, és veritat.
1: El contrapàs de Prasa Molló sempre...
0: Sí. Vos el feu, eh?
1: Sí.
0: D'acord. Són els homes, fora que els homes, eh?
1: Els homes aquí.
0: Sí.
1: I no, això és la meva cultura i sí. És el meu sang.
0: Prats, ciutat pobilla de la Cerdana.
1: Sí, eh? En 82.
0: Clau de Ferrer, estic molt content que m'hàgiu donat temps, perquè crec que sou un home ocupat,
1: sí,
0: entre la vostra feina laboral,
1: no,
0: com a infermer i com a batlle.
1: Això, però els catalans són sempre aquí.
0: D'acord. Clau de Ferrer, gràcies.
1: Gràcies a
0: vosaltres. Per aquesta memòria i bon dia.
1: Gràcies, bon dia.

0: El contrapàs de Prats de Molló, aquesta dansa antiga d'arrels medievals que els homes de Prats i també el batlle ballen en diverses ocasions durant l'any. L'hem escoltat amb la cobla Prepinyà dirigida per Max Avar del casset Aires de Prats, publicat pels Amics de la Sardana de Prats de Molló, La Presta, coincidint amb Prats de Molló, Ciutat Pubilla de la Sardana, el 1982. Abans hem escoltat, també d'aquesta casset, L'Encadenat, un moment de la Festa de l'Os, Les noies de Prats de Molló, d'Antoni Juncà, El ball de l'Os, la música central de la Festa de l'Os, Prats de Molló, Ciutat Pubilla, de Max Avar, i hem començat amb Teresa Rebull cantant Les muntanyes del Canigó. Recordaré que Prats li va dedicar un espai, tal com ha explicat el batlle Clodo Ferrer, en aquesta memòria enregistrada a la Casa de la Vila de Prats de Molló un matí de febrer del 2021.
1: Memòria. La nostra gent

0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Cada dia, Ràdio Arrels dona veu al territori. Explica el que passa i ho fa sempre en català. Aquesta presència constant necessita avui el teu suport. Ajuda'ns entrant a donatius.radioarrels.cat i junts aconseguirem que ningú no faci callar la veu de Catalunya Nord. donatius.radioarrels.cat
0: Ràdio Arrels. Esquitxos de llibres.
1: Amb en Pere Manzanares.
0: De Ràdio Arrels.
3: El silenci del puput. Allò era el primer que li venia al cap quan pensava en l'estiu del 1936. Com el principi de tot el que va succeir després, la calma abans de la tempesta, com un senyal. Aquell incident, per sort o per desgràcia, formaria part dels records més tendres de la seva infància i seria un dels més importants. La mare li havia explicat que cada any, un xic abans de la primavera, aquella au arribava al poble, que feia un llarg viatge, perquè venia volant des de l'Àfrica. I el més curiós és que sempre tornava al mateix lloc a fer el niu, davant de casa. Per això, l'Enriqueta deia que era com de la família, com si fos un honor tenir-la tan a la vora. En Llibert, però, no li feia cap gràcia la idea i tampoc no entenia què diferenciava aquell ocellot de qualsevol altre. Per què no el fiquessin a la cassola? A més, ja n'estava tip de sentir-lo refilar a totes hores, nit i dia. Per això, quan va descobrir el seu amagatall, una tarda, mentre berenava al portal de casa, no va poder resistir la temptació. D'un cop de pedra, el va fer caure de l'arbre, a la primera. La mare sortia de casa just en aquell moment i, en veure-ho, va fer el senyal de la creu. Però, per què ho has fet? Que no saps que porta mala estrugança? Davant del portal, el nen arronsava les espatlles amb l'ocell moribund als seus peus. Pa amb xocolata, de Teresa Roig, a les edicions Elisis, publicat l'any 2008.
0: Esquitxos de llibres.
1: Amb en Pere Manzanares.
0: De Ràdio Arrels.
4: Ràdio Arrels. A tercera, 95.
0: Ràdio
1: Arrels. Ràdio
0: Arrels.
5: Vilatges del Conflent. Anirem al Baix Conflent, a la vall del Llec, a Espirà de Conflent. És el batlle Roig i Pallès que ens acompanya. És la primera part. Avui ens trobem a Espirà de Conflent amb el seu batlle, Roger Pallès. Roger Pallès, bon dia.
6: Bon dia.
5: Abans de tot, una carta d'identitat d'Espirà de Conflent.
6: Sí, Espirà és un petit poble, però que ha grossit una mica. Hi havia 175 habitants i ara som 250, a prop de 250. I l'objectiu és de pujar a 300.
5: Donc és la vall del Llec?
6: Sí, és la vall del Llec i hi ha dos pobles que amb Estué, els veïns i amics Estué, constituem aquell vall.
5: Hi ha també el vilatge que és separat una mica en dos, no?
6: clar, hi ha el poble que és el poble més important, que és el poble central, direm, i hi ha un veïnat que és, que m'estic al veïnat jo, que es diu La Vall, LAVAILLES.
5: La Vall.
6: La Vall.
5: I ara estem a l'Ajuntament, Ajuntament que ha tingut d'altres funcions abans.
6: Sí, sembla que era l'Ajuntament que era l'escola antic i que hi havia una classe únic, es diu, amb una mestressa. L'he conegut també, jo he vingut en aquesta escola.
5: Bon, el visitem a l'Ajuntament, potser hi ha alguna cosa interessant, potser, i fins i tot segur hi ha alguna cosa interessant.
6: Veurem aquí la sala del Consell Municipal, i que és una sala de casament també. És aquí que estaven petits quan venien a l'escola, i la mestressa era aquí, a prop d'aquí. I veien les finestres, totes les sesos que l'estiu, la tardor, l'hivern, veien la neu a caure també i la primavera arribar.
5: Hi havia una classe única?
6: Sí, hi havia una classe única, des del CP fins al CM2.
5: I també a l'Ajuntament hi veiem moltes fotos antigues, i el que potser crida l'atenció abans de parlar de les fotos és un gran rellotge.
6: Sí, és la rellotge d'origen de l'Església, no és romànic, eh? No. Sí.
5: L'Església?
6: Sí, l'Església, sí, la veurem després. I és un mecanisme que s'atrapaven al alt del campanar i venia una persona cada setmana a pujar el pes, perquè funciona amb el pes, això, i feia tocar les campanes i tot, i donava l'hora del poble.
5: I fotos antigues?
6: Sí, tenim fotos antigues que representen el poble també antic, perquè hi havia un campanar que va ser destruït en 1914, i aquestes fotos són molt maques, perquè se veu les feixes, els horts, ara tot això hi ha arbres per tot, es deixat a l'abandon, això... és una cosa que no és una bona cosa, direm, perquè la gent té el menester d'horts, sí. Més que mai, diré, perquè les coses són molt cares i volen ben menjar. Això és un patrimoni important del poble.
5: I del campanar, quan anirem a l'església en tornarem a parlar, perquè ha canviat, no és el mateix ara. Evidentment, el president de la República, la Mariana...
6: Teniu una foto aèriana que és de 1955, a Poprès, que se veia que hi havia olius i vinya, la cultura era diferent d'ara, que és més recent la foto, i se veia, ara se veu, però han estat arrencats, presseguers, pomers, hi havia pomers antes, però presseguers que eren més recent, i vinyes també hi havia antic, i els presseguers no resta res ara, només que userda per als animals, per a les vaques i tot.
5: Ara que parlem d'agricultura, de què viuen la gent globalment aquí a Espira de Conflent?
6: Hi ha encara que agricultors, és la principal activitat, però la gent se'n van a treballar a Perpinyà, se'n van a treballar a Prades, se'n van a treballar a Illa, tenen treballs a l'exterior del poble. Aquests agricultors és una renaixència de l'agricultura. Aquí hi ha renaixència... Olius, però d'una manera diferent, perquè se'n van a cuir amb la màquina. Hi ha manglanes, plenta amb manglanes també. Hi ha abelles també, hi ha un apicultor. Fan diverses activitats, que és una riquesa també ara, de tenir això, l'agricultura. I el bestiar també.
5: I alguns ramaders.
6: Sí, que van tenir un problema molt...
5: De vaques.
6: Sí, de vaques. Va ser el ramat de vaques en el poble que va tenir el més de vaques mortes, de la... van ser picades, va ser matades amb l'ADNC, que hi havia un sol que tenia vaques i tot el bestiar va passar.
5: Aquest ajuntament, antic escola, on en Roger Pallès, que és filla d'Espirat, té records,
6: Sí, molt records, sí, amb els companys, que tinc al Consell Municipal, també. Hem fet un camí llarg, em sembla, perquè hi ha anys d'això, Hi ha anys d'això.
5: Bé, si us va bé, sortirem de l'Ajuntament. I la bandera catalana, que és...
6: Bueno, aquí és un país català, Sent Conflent, en país català, i hem posat una bandera. Tens el drapeu, que és el drapeu francès, perquè sembla la República Francesa, tens el drapeu europeu, ben evidentment, i el drapeu, la bandera catalana.
5: Molt bé, esteu orgullós d'aquesta catalanitat. Un cop feta la presentació a l'Ajuntament, antiga escola, sortirem pels carrers d'Espirà de Conflent amb el batlle Roger Pallès. Vilatges del Conflent.
7: Enric Balaguer.
4: Radio Arrels, a tuí, 95.
2: Radio Arrels. Són les 8 del vespre.
7: Radio Arrels. Som el dilluns 8 de juny. Bon dia. Aquesta tarda, núvols a tot el país amb un oratge al Conflent i a l'Alt Vallespí amb unes temperatures de 28 graus a la plana i 20 a la muntanya. Demà, els núvols dominaran igualment tot el país. Les mínimes seran de 19 graus a Perpinyà, 16 a Prada, 18 a Serret, 15 a Prats de Molló, 10 a Manlluís i 12 a la Torre Querol. A la tarda, les temperatures seran de 24 graus al Rosselló, 23 al Vallespí, 21 al Conflent, 14 al Capcí i 18 a Cerdanya, amb potser un oratge. La tramuntana bufarà al Rosselló. Dimecres, els núvols continuaran sent presents, sobretot al territori. Les mínimes seran de 17 graus a Perpinyà, 16 a Serret, 12 a Prats de Molló, 14 a Prada, 8 a Manlluís i 11 a la Torre de Querol. A la tarda, les màximes seran de 23 graus al Rosselló, 21 al Vallespí, 20 al Conflent, 11 al Capcí i 18 a Cerdanya. La tramuntana bufarà al Rosselló, al Baix Vallespí i a Cerdanya.
2: Rosselló,
7: Vallespí,
2: Conflent,
7: Cerdanya,
2: Capcí i Fenolleda.
7: Ràdio Arrels.
2: Cada dia, Ràdio Arrels dona veu al territori. Explica el que passa i ho fa sempre en català. Aquesta presència constant necessita avui el teu suport. Ajuda'ns entrant a donatius.radioarrels.cat i junts aconseguirem que ningú no faci callar la veu de Catalunya Nord. donatius.radioarrels.cat
8: 1 hora 100% en català.

català. Per condició, senyor, sense terres, per idea i senyores, esquerra. Queda clara, per tant, per a tothom,

Queda clar també que som covards, tots aquells que obliden les arrels, seran branca d'empel en altres prats i en l'amor rellogats dels estels. És ben trist encara avui parlar i posar al seu lloc una història, fins a si ens heu fet arribar que tan grossa raonaix la glòria. I torne a repetir, sóc el collà, t'ensenyarà un blau no hi ha, dic ben alt.

0: Radio Arrels, a Vilafranca, 95.5.
1: Ràdio Arrels.
2: Arrel 93.1.

pensa que quan penso que ja hi sóc, tu ja has marxat. Tinc la sensació que tot es mou.

0: Rosselló, Vallespí, Conflent, Cerdanya, Capcir i Fenolleda.
1: Ràdio Arrels.
0: Ràdio Arrels.

0: Ràdio Arrels.
1: Ràdio Arrels.
2: Aquesta terra s'obre dels meus ulls.

totes les ciutats, també Barcelona. Em regalarien trajos i diria al jutge que me'ls ha comprat la meva dona. Donaria 420 euros al mes per viure una família sola i me'ls gastaria a la boqueria bevent vi en gasolina. Si jo fos una broma, viuria com un rei amb un sou pagat per l'estat de Palma de Mallorca. Si jo fos una broma, vendria armes a Israel perquè les guardessin sota de l'alfombra. Si jo fos una broma, diria que som lliures cada dia, com a mínim, una hora. Si jo fos una broma, em tancaria a casa i no sortiria més fins que fos persona. Parlaria a Déu a través del mòbil o amb un sol missatge, confessió a la carta, ja sóc bona persona. Si jo fos una broma, em manifestaria contra la injustícia per un món millor des d'un 4x4.

0: campo, respirare polvere e sole.
1: Radio Arez, a Enveig, 93.1.

just me, my beautiful.

És el que desitges, però noi, això és el que és. Això és el que hi ha.

0: Escolteu Ràdio Arrels.
1: A Aspirada Conflent, 95.5.

Llengua i cor, ajuntem els braços, reunim els vents, que bufen fort. Estem preparats, que sure tot allò soterrat. Fusionem les terres amb el mateix foc.

0: Radio Arrels, a Perpinyà, 95.
1: Radio Arrels.
2: A Sant Esteve,

Més lluny a llocs exòtics on s'esmuny la gent per la llengua estranya. Pots baixar amb el riu a terres càlides on filar-te amb les àligues al cim de les muntanyes. Però fugir de tu, mai no podràs fugir de tu. Cadascú és sempre cadascú.

d'hi seràs tu, parlant amb tu de tu a tu. Cadascú és sempre cadascú, per qualsevol sendera. Apagat a tu, i a quelcom i qualcú, que no et deixa fugir de tu,

en el lloc descobriràs dins de tu el llop que amb tu va l'infern i la glòria, que amb qualsevol decorat i en tot moment, amb qualsevol repetiment es repeteix la història. Que fugir de tu mai no podràs, fugir de tu cadascú és sempre cadascú,

0: Ràdio Arrels.
1: A Tesà, 95.
2: 4 del matí, ja surt el sol. A la vora del carrer contrasentit. Hem passat la nit sense mosquits.

sonàmbuls que han escrit la seva vida en vers. Hi ha veïnes que han dormit

A les oïdes de Rofferato arribaren notícies de terres llunyanes. Més enllà del nord hi ha el temple ocult d'Hyperborea. Cal protegir el Sancta Sanctorum de la mirada de Medusa.